0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: ICAT Weekend.

0: I'm tired.
1: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
2: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
3: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
1: Ai, que mono!
2: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només

0: Mai he caigut des de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo. Mai he arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall. I reconec que ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé.
1: No sé, no sé. És que no sé, tio. No sé.
0: He procurat estar molt atent. Ho reconec, ho reconeixo. Se t'ha escapat i ara no la tens. I si digués que ja no la vull. I m'he llevat en un dia blau. Però s'ha tapat i ara ja no sé.
1: És que ja no sé, tio. No sé, no sé.

0: Comunica't.
1: Amplifica't.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: talk about.
1: Activa el mode estiu. Escolta i cap.
2: Un sol que brilla radiant dibuixa una silueta de roques que neixen enmig de la mà. I tu nedant en pilotes com una sirena que m'està cridant, amb una melodia que me convida a entrar, que m'obliga a entrar. Enamorat del teu cant, vaig cursant-se a distància navegant a màxima velocitat, ignorant que només som un animal que té dificultats per nadar. Digue'm covard, però he tornat a saltar, he tornat a saltar.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els Deaf Boys!

mira tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert, que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Però hi vaig a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: per què has arribat a aquesta hora?
2: Mira, el mateix de sempre. Pas de tortuga, però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès, és que em canso d'estar jo d'explicar-ho.
1: Saps què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: Digue-m'ho tu, perquè sí, de veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
2: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur
2: que no
1: pot...
2: T'ho juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale, vale.
1: Ara miraré el
2: sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi ensenyar.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

0: Esport i el Periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
1: Escoltes i cas.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: iCat.

0: Escoltes i cas.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, què dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. A iCat. iCat. El Maldà presenta El meu germà, escrita i dirigida per Marc Artigau i Caral. Una comèdia fraternal i tendra, amb dosis d'humor negre sobre les complexitats dels vincles familiars. Sobretot, dels germans. Els actors i germans en la realitat, Llorenç i Robert González, protagonitzen aquesta peça que combina teatre, música i poesia. Fins al 12 de juliol. Més informació a elmaldà.cat. Recomanat per iCat.
1: Linkat.
0: Linkat. Linkat. iCat. iCat.

0: Celebrem les vacances amb la millor música house de l'actualitat. Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
1: Escoltes ICAT.

0: Sona Nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí, a ICAT.
1: Salutacions cordials, benvinguts. Últim programa de la temporada i també últim dia que sona aquesta sintonia del guanyador del Sona Nou 2024, Gavina.mp3. Una cançó anomenada Balcons Cavalls, que va permetre aquest grup de Barcelona, liderat pel Max Codinach, guanyar l'edició número 24 del Sona Nou. A partir de setembre, nova temporada del Sona Nou, amb els tres finalistes d'aquesta edició, de la 26a, i a més amb nova sintonia, de la Chloe Riambau. Però avui, programa especial. Sam Silva, les vies de so i muntatge musical, Lluís Gendrau qui us parla, i avui descobrirem els 12 semifinalistes del Sona Nou 2026. Després dels 10 concerts preliminars amb els 30 grups i cantants seleccionats d'arreu dels països catalans, avui desvetllarem els 12 noms dels semifinalistes d'aquesta 26a edició, que actuaran els dies 8, 14 i 16 de juliol a la sala La Nau de Barcelona. I comencem, i ho fem per ordre alfabètic.
0: Sona Nou, amb Lluís Gendrau.

0: de buscar.
1: Crec que ens podem trobar.
2: Abril, cantant i actriu des de Lleida, una proposta de pop d'autor amb cançons que són una catarsi de tot el que sent. Lletres cuidades i introspectives, envoltades i vestides d'una producció acurada, amb cançons que tenen instrumentacions sorprenents i la veu amb un paper destacat, tot plegat amb propostes fresques, actuals i diferents.

és la lleidatana Abril Pinyol, amb el seu projecte anomenat senzillament Abril, i acompanyada d'un trio amb aquesta cançó Em Xa-Xa, que li serveix de carta de presentació. Anem a descobrir el segon semifinalista. És un artista de rock alternatiu de Viladecans, que fa ritmes trencats, harmonies impossibles i un calculat histrionisme. Tot al servei de la lírica filosòfica i existencial del cantant i guitarrista Narcís Estalella. Són Aquest Suc.

Es diu He de morir, és la cançó que ens han proposat aquest suc com a carta de presentació per al disc recopilatori d'aquest Sona Nou 2026 i és un tema que dura 7 minuts i mig. Tot plegat, doncs, al servei d'aquesta poètica musical genuïna i plena de significats i sensacions que fa la banda Aquest Suc de Viladecans. Una experiència seductora i original, única per una banda de rock i que forma part del seu primer àlbum d'estudi, Com si l'aire no em toqués, que han publicat, han gravat aquest any. Un projecte que va començar el 2024 i que ara, doncs, presenta aquesta proposta amb un ventall de textures. Música d'altibaixos, amb un toc experimental i, si més no, també atrevit en els arranjaments i tot plegat inspirat amb Jeff Buckley, Shirley MacLaine, Radiohead o Pink Floyd.

0: Sona nou a ICAT.
1: Anem a descobrir ara la tercera proposta semifinalista del Sona nou 2026. Són de Barcelona i es diuen Beni Dolores. Un grup de nenes prodigi vingudes a menys, diuen ells mateixes, que han format part d'una banda de punk pop per vessar frustracions, traumes, fílies, pors, estigmes, violències, desitjos i etiquetes.
2: Una gota de suor, mala llepes del muró. Quina puta...

Són un quintet de Barcelona anomenat Benny Dolores i diu que fan quatre acords amb dues veus que s'entrellacen amb sintetitzadors punxants i ritmes compactes al servei de desfogar-se. Així també es podrien definir com una banda que fa cançons i que són una mena d'atzagallades directes i desenfadades, versos desacomplexadament poètics, humor autodestructiu i tot plegat amb distorsió i addicció al so. I al País Valencià hi trobem aquesta banda que es diuen Bèrnia, mestissatge pop amb una banda només de dones. Fusió mediterrània de pop i folk.

Música en valencià, festiva i enèrgica, amb melodies enganxoses que conviden a cantar i a ballar. Són set dones que han nascut amb la voluntat de crear un projecte fresc i potent. El seu primer àlbum, com aquesta cançó, es diu Amb el cor planet, i ha fet ja una gira que porta per títol enguany la gira Ritual.

i de València a Barcelona. Aquest és el rock indie sense trompetes dels Demà, una formació que s'identifiquen amb el Catalan Gays, un grup de rock indie nascut al barri de Sant Andreu del Palomar de Barcelona que busca allunyar-se d'estils predominants a l'escena i aposten per la música analògica, amb una filosofia innegociable de tocar sempre sense trompetes. Enguany han publicat el seu segon EP, que es diu La Divisió del Joy, dedicat a Joy Division.

Són el Quintet Barceloní Demà, una banda que diu que està inspirada en grups que han innovat en una època en què s'estaven fent sistemàticament el que demanava la indústria. I posen com a exemple The Cure, The Strokes, Fontaine's DC o també Arctic Monkeys.

0: Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: En total, 12 semifinalistes d'aquest Sona Nou 2026 i anem a descobrir el sisè. Pop d'autor des de Girona. Es diu Esgleyes.

Ara és Andorra qui presenta aquesta artista. Es diu Eugènia Correia. Fa pop, jazz, fado des de Sant Julià de Lòria. Manté vives les arrels interpretant cançons que van de la pop-fusió al jazz i al fado. Andorrana de pares portuguesos que veu tant de la cultura lusòfona com de la catalana.

0: La veu d'Eugènia Correia, que des de petita va començar a tocar el piano als 5 anys, després es va iniciar en el cant a l'Espai de Música Moderna d'Andorra, i ara també doncs, la sentim cantant i tocant l'acordió. És una proposta que es mou en un pont entre dues llengües, cultures i músiques, i que té conseqüència, com a conseqüència, una diversitat molt àmplia a la qual experimenta entre la música catalana i la música portuguesa. Ah, i per cert, ens diu que li agrada molt Judith Nederman, Antonio Sambujo, Silvia Pérez Cruz, Salvador Sobral, Jorge Drexler i Anna Moura.
1: Sona nou, dissabtes de 9 a 10 del matí a ICAT, amb Lluís Gendrau.
0: I ara el que us presentarem és un noi honest que diu que no sent cap diferència entre el seu jo d'artista i el seu jo normal. Ell va començar fent rap, però ara diu que és dolent inventant-se històries i ha descobert que el millor que sap escriure i cantar és la veritat. Es diu Joan Quadern.

0: Són cançons directes i genuïnes d'un pastor de cabres. Així mateix ens ho fa saber, ha gravat el seu primer EP, que es diu Genuïnament, a la Borda Studios, amb 7 cançons que van del rock a la balada, passant per la jota i la rumba, una mica de tot. I les seves lletres parlen de la feina, de la seva feina, com per exemple aquesta que es titula justament la cançó del pal, dedicat al garrot que porta el pastor.
1: Ai, prometo no trencar-te mai.
0: Joan Quadern de Reus amb la seva proposta de cançó d'autor i ara marxem cap a Vic per escoltar el pop-rock de My Hallis. Equilibri entre intensitat i sensibilitat, un grup que va néixer a la capital d'Osona fa 5 anys a partir d'una trobada entre joves músics amb ganes de fer soroll, explorar i trobar una veu pròpia. Un projecte que va arrencar com un trio, però que van incorporar-hi 2 membres més i ara ja fan aquest univers de matisos i textures.

Es diuen My Halley, són una proposta, un quintet biguetà, i el seu projecte musical combina energia, sensibilitat i autenticitat. Els agrada fer cançons que connecten amb la gent, amb influències directes que van de Bruno Mars a The Tietz o Oques Grasses, i busquen, això sí, una identitat pròpia que barreja emoció, ritme i proximitat amb el públic. Ja en tenim nou, la desena banda semifinalista ve des de Matadepera. Fan pop i rock progressiu amb una posada en escena que és un viatge emocional. Es diuen Orella 2. Fusió de pop-rock, indie, combinació de sonoritats potents, amb moments íntims, tot plegat, evolucionant a cada cançó.

0: Orella 2, així es diuen aquesta proposta, aquesta formació musical, que just s'han posat el nom d'aquesta flor que neix en alguns pics d'alta muntanya. I ells que van gravar un primer disc en directe que es deia Rescat Emocional, després un disc d'estudi, Interludis, i ja preparen un tercer disc per aquest 2026. Així de prolífics són aquesta proposta que, com us dèiem, es mou entre el pop-rock progressiu i experimental.
1: Sona nou a ICAT.
0: Ja els queda només un parell d'artistes per anunciar d'aquests 12 semifinalistes i ara no ens movem de la comarca d'Osona per presentar-vos dos veïns de les Masies de Voltregà i de Vinyoles, el Tomàs Garcia i el Jani Cabau, que van començar fa un parell d'anys fent un grup de versions, però van tardar a adonar-se que volien fer temes propis. Ara s'anomenen, s'etiqueten com un grup de l'avantguarda de la música en català, que neix de la proximitat, però amb mirada ampla, que han de fer soroll, de fer-se sentir i també una nova manera d'entendre la música. Un crit jove, irreverent i necessari, que es diuen Pla, Moguda, i es presenten amb aquesta cançó. M'estic...

0: marxa.
1: Així de directe són aquesta banda que es diu En Pla Moguda, indie rock des del voltant de Sant Hipòlit de Voltregà, frescos, despreocupats i amb un punt canalla. Ells diuen que fan rock de Tito, com mai s'havia vist en català, amb lletres en caràcter, melodies enganxoses i una actitud que no demana permís. El seu primer EP, Tot a Puesto, es diu així, i diuen que veuen de referents com Manel, Powerburkers, Led Zeppelin, Dan Peralbo i el Convoy, Pound Gang o Malmo 040. I estan a la línia d'Antònia Font, Carolina Durante, Pixies o també Hipnosi.
2: Sona nou amb Lluís Gendrau.
1: I tanquem el número 12. Són aquesta banda que arriba des de Sa Pobla, a les Balears. Fan rock alternatiu i porten per nom Ulls Secs.

0: És el rock alternatiu indie de Ulls Secs des de Sa Pobla, música elaborada però digerible, amb lletres profundes i sinceres. Un grup de rock alternatiu amb ganes d'explorar sonoritats i ritmes, un crit que neix del que tothom sent però ningú s'atreveix a dir. Així es presenten, volem transformar també en cançons una manera de veure el món perquè la realitat ressoni en el públic. Doncs ja tenim els 12 noms semifinalistes d'aquest Sona Nou 2026 que actuaran a la sala La Nau de Barcelona. Tres concerts en aquesta sala de Barcelona que començaran el 8 de juliol, als 8 del vespre, amb Eugènia Correia, Esgleyes, Joan Quadern i Orella 2. El dimarts 14 de juliol, també a les 8 del vespre, Abril, Bèrnia, Aquest Suc i Mai Halis. I a la darrera semifinal, el dia 16 de juliol, també a partir de les 8 del vespre, Ulls Secs, Demà, Pla Moguda i Beni Dolores. D'aquí sortiran els tres finalistes que actuaran el dia 23 de setembre, de nou a la plaça de Catalunya de Barcelona, en el marc de les Festes de la Mercè, un concert especial on també hi haurà, com a fi de festa, la guanyadora de la darrera edició, Chloe Riambau. I a més, abans d'arribar a la final, aquests tres finalistes passaran pel Sona Nou, faran un concert electroacústic, també gravaran una cançó original als estudis Camaleó de Tordera amb Aleix Iglesias de productor i prepararan la final amb un director d'escena a Cases de la Música. Si voleu anar a qualsevol d'aquests tres concerts semifinals, podeu demanar la vostra invitació a sonanou.cat.
1: Estrenes de la setmana.
0: Novetats d'aquesta última setmana, un grup que va passar pel Sona Nou i que ja és tot un èxit. Són els Tiets, la seva nova cançó d'estiu. Es diu Era Això. Era Això.

La cançó d'estiu dels Tiets era això, amb producció de Pep Saula, un senzill compost pel Xavier Coque, l'Oriol de Ramon, i també el Pep Saula, i masteritzat i mesclat per l'home de la producció, el Sona Nou, Aleix Iglesias.

0: ben a prop.
1: Els Tiets, que van ser justament semifinalistes del Sona Nou l'any 2019. Llavors ningú els coneixia i d'aquí ja van saltar gairebé a la fama amb les seves primeres cançons. I un altre artista que va arribar a la recta final també i va guanyar el Premi Cases de la Música és el gironí Pol Bordes. El vam descobrir l'any 2020, llavors encara no havia fet aquest arròs covat remix i ara l'ha gravat amb el Triquell i el seu alter ego, David Vedas. És el Pol Bordes i el Jan Aigua.

0: Sona nou, amb Lluís Gendrau.
1: Una idea, un pensament que ara es pensa ell mateix en aquesta eternitat que no s'assembla massa al temps.
2: I una altra banda que va passar pel Sona Nou són Partí Peres, un quartet ballesà que també es presenten per donar la benvinguda a l'estiu amb aquest tema. Uf, quina calor! D'aire metafísic i, a més, atenció, perquè hi ha un final potent amb un solo de bateria del Xavi Hernández, d'Aldrin i Collins.

Els partiperes que han tornat a treure el cap ara amb aquesta cançó d'estiu. Uf, quina calor, que ens recorden també doncs etapes per on van passar el so nou. Igual que aquest artista andorrà que es diu Rocio, Roc Terruell, que va ser el primer artista del petit país d'Andorra que va arribar a les semifinals del so nou. Va ser l'any 2023. I també ha fet cançó d'estiu. No hi ha estiu sense petó, diu.

0: Que no hi ha estiu sense petó.
1: No hi ha estiu sense petó, diu el Rocio, i ara sí que arribem al final d'aquest programa, el darrer de la temporada, desitjant-vos que passeu unes bones vacances, un bon estiu, que el So Nou no para, perquè durant tot l'estiu hi haurà els grups que estaran preparant la final, que arribarà el 23 de setembre, i de moment doncs també podreu seguir el programa a la programació especial de temporada d'estiu, tant a Catalunya Ràdio com a ICAT. A ICAT els dissabtes a partir dels 9 del matí i a Catalunya Ràdio a partir de les 6 de la tarda. Tot plegat perquè no perdeu el fil de l'escena emergent catalana. I tanquem amb aquesta artista que es diu Agatha Catel, des de Catalunya Nord, una cantant i fotògrafa viatgera que ens presenta una cançó que acaba d'incloure en el recopilatori que presenta, exquisit sempre, el Club Putumayo, amb aquest tema Mai jo t'oblido.

0: I think I might.
1: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. A iCat. Linkat.
3: Una nit boja amb el músic francès Sébastien Tellier. Una oportunitat per descobrir amb l'artista Entando Tele quina relació tenen el canvi climàtic i el colonialisme. La música de Brel, ballada per Anna Teresa de Kirchsmacken i el circ vegetal La Gran Plantada. Són només algunes de les moltes propostes d'aquest juliol, l'edició número 50 del Grec Festival de Barcelona. Recomanat per iCat.
2: Linkat. Linkat. iCat.
4: Juliol comença fort a iCat. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, Especial Loft i els concerts en directe

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
4: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar! Igual que Els Experts, però igual... Ara me n'adono com podia estar tan sec.
5: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

0: Esport i el Periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
1: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.

0: i celebrem les vacances amb la millor música house de l'actualitat. Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT. Juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, especial Loft i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Polen i d'en Peralbo i el Comboi.
1: Ja has descobert la meva vida, que sóc un burro animador i un vago.
2: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
0: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, especial Loft, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.

0: una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
5: Mon americano,
1: passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit. A
0: ICAT. A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
7: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
8: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
9: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demanar.

0: baby, I'm tired.
1: Juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, especial Loft i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Polen i d'Amper Albo i el Comboi.
2: Ja descobre tu la meva vida, que sóc un burro animador i un vago.
3: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
1: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, especial Loft, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.
4: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
5: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada.
6: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
7: De veritat?
6: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
7: És com Els Experts, però l'estiu.
5: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
1: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Celebrem les vacances amb la millor música house de l'actualitat. Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a iCat. Cada diumenge a iCat t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'iCat.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a iCat.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a iCat.

Cat Weekend.

0: celebrem les vacances amb la millor música house de l'actualitat. Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
1: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
2: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
1: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
3: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. ICAT. ICAT.
5: Una nit boja amb el músic francès Sébastien Tellier. Una oportunitat per descobrir amb l'artista Entando Tele quina relació tenen el canvi climàtic i el colonialisme. La música de Brel, ballada per Anna Teresa de Kirchsmaken i el circ vegetal La Gran Plantada. Són només algunes de les moltes propostes d'aquest juliol, l'edició número 50 del Grec Festival de Barcelona. Recomanat per ICAT.
4: Linkat. Linkat. Linkat. A ICAT. A ICAT. T'has aturat avui?
0: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
4: Una pausa.
0: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
1: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, especial Loft i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Polen i d'Amper Albo i el Comboi.
1: I has comprat la meva vida, que sóc un burro animador i un vago.
2: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
0: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, especial Loft, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.
3: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
4: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
5: Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
3: Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
5: Entrades a teatrepoliorama.com.
6: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.

0: i celebrem les vacances amb la millor música house de l'actualitat. Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec, em paga el sopar, que et dec. Ells volen beef, bistec, jo només vull checks.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
0: a partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra el...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT. Una mirada diferent als videojocs.
4: Per aprendre, pensar i somiar.
5: Here's to many more exciting adventures.
6: Em dic Salvatore Marino.
7: You and me are the best!
4: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
8: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement...
1: Activa Moda Estiu. Escolta i canta.

0: temporada i celebrem les vacances amb la millor música house de l'actualitat. Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a iCat.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. La programació d'estiu a la Filmoteca de Catalunya refresca amb La Repesca, que recupera el millor del 2025. Tu i jo què? Comèdies romàntiques, que recull totes les perspectives del gènere, els cicles dedicats al període sonor de Fritz Lang, a Jane Fonda i a Aki Kaurismäki, i l'exposició Feminismes Fílmics. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per iCat.
2: Linkat.
3: Una mirada diferent als videojocs.
4: Per aprendre, pensar i somiar.
5: Here's to many more exciting adventures.
6: Em dic Salvatore Marino.
7: You and me are the best.
8: L'home més canta,
4: passió pels videojocs.
3: Generació Digital, amb Albert Murillo.
9: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
3: iCat.

0: Juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, Especial Loft i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Polen i Dan Peralbo i el Comboi.
1: Ja descobro la meva vida, que sóc un burro animador i un vago.
2: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
0: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, Especial Loft, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT. A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
3: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
4: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
5: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: ICAT Weekend.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el

0: I think I might.
1: Juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, especial Loft i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Polen i Dan Peralbo i el Comboi.
2: Ja descobro la meva vida, que sóc un burro animador i un vago.
3: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
1: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, especial Loft, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.
4: Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
5: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
6: El Maldà presenta El meu germà, escrita i dirigida per Marc Artigau i Caral. Una comèdia fraternal i tendra, amb dosis d'humor negre sobre les complexitats dels vincles familiars. Sobretot, dels germans. Els actors i germans en la realitat, Llorenç i Robert González, protagonitzen aquesta peça que combina teatre, música i poesia. Fins al 12 de juliol. Més informació a elmaldà.cat. Recomanat per ICAT.
5: Linkat. ICAT. La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.

Prem les vacances amb la millor música house de l'actualitat. Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a iCat.

0: La fórmula de les emissores culturals de 3CAT funciona. Ho confirma l'últim EGM.
1: Gràcies, oients. Gràcies per ser-ho. Podeu celebrar-ho al nostre punt de guàrdia.
0: L'aposta d'ICAT per l'escena musical catalana ha impulsat cap amunt la ràdio inquieta.
2: I el primer que farem serà donar-vos les gràcies de part de tot l'equip.
3: Estan encantades.
0: La renovació i el repte d'apropar la clàssica a tots els públics també ha afavorit Catalunya Música. Música i cultura és la millor fórmula. ICAT i Catalunya Música. Són teves.

0: festa i celebrem les vacances amb la millor música house de l'actualitat. Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a iCat.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
2: Festival Nits de Cinema Oriental a Vic. Anime, arts marcials, Bollywood, el millor cine japonès, indi, coreà, de la Xina i Hong Kong. Karaoke, concurs de cosplay, sopars temàtics i la preestrena de la nova pel·li de Doraemon. Del 14 al 19 de juliol, Vic es converteix en una festa asiàtica amb el Festival Nits de Cinema Oriental. Més informació a cinemaoriental.com. Recomanat per ICAT.
3: La fórmula de les emissores culturals de 3CAT funciona. Ho confirma l'últim EGM.
4: Gràcies, oients. Gràcies per ser-ho. Podeu celebrar-ho al nostre punt de guàrdia.
3: L'aposta d'ICAT per l'escena musical catalana ha impulsat cap amunt la ràdio inquieta.
5: I el primer que farem serà donar-vos les gràcies de part de tot l'equip.
6: Estan cantades.
3: La renovació i el repte d'apropar la clàssica a tots els públics també ha afavorit Catalunya Música. Música i cultura és la millor fórmula. ICAT i Catalunya Música. Són teves.

0: juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, especial Loft i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Polen i d'Amper Albo i el Comboi.
1: Ja descobro la meva vida, que sóc un burro animador i un vago.
2: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
0: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, especial Loft, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.
3: T'has aturat avui?
0: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
3: Una pausa.
0: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia, a ICAT, FM, App i 3CAT. I just love to say it.

Bona tarda, som la gent d'ICAT instal·lats on s'ha de ser avui, evidentment, al Pla d'en Sala de Canet de Mar, perquè de seguida comença el Canet Rock 2026 amb el primer concert que us oferirem íntegrament en directe. La Maria Jaume pujant a l'escenari i nosaltres, que venim del Vida, de Vilanova, i que ja som al Maresme, per explicar-vos-ho absolutament tot. Dues hores de Canet Rock, amb especial de Loft, i ara posant els ulls en la Maria Jaume, que ja camina per un escenari on hi ha molt de sol encara, on hi ha una boira, un fum que va sortint, i ella a punt de cantar.

0: Som My Cat en directe al Canet Rock 2026, que acaba de començar. La Maria Jaume dalt de l'escenari amb ulleres de sol, perquè cau un pet de sol aquí al Pla d'en Sala de Canet, us ho podeu imaginar. Nosaltres també anem amb ulleres de sol i volem seguir l'arrencada d'aquest festival, que venim encara del Vida amb la ressaca del que va passar a Vilanova i la Geltrú, però que ja tenim els ulls posats en aquest Canet, on ens hi estarem una bona estona. La Maria presentant el seu darrer disc, el que va publicar aquesta primavera, que és Sant Domingo Forever. Ja hem sentit Castanyoles, ja hem sentit Xeremies. Segur que hi haurà molta més festa i us l'explicarem aquí a ICAT.
1: I visca Sant

La Maria Jaume, encarregada d'obrir aquesta edició del 2026, l'escenari principal del Canet Rock, l'artista mallorquina que ho està donant tot, amb la calor que fa, jo no sé com es pot moure tant. I el públic, amb moltes senyeres, amb moltes estelades, amb moltes samarretes del Barça, que també ho està donant tot. I nosaltres, Aicat, doncs que t'ho estem explicant en directe, on s'ha de ser el pla d'en sala a Canet de Mar, Canet Rock 2026.

Bueno, com estàs aguantant aquest sol? Molt bé, estic magenta, molt de valents. Ara ve una cançó que per jo és molt especial perquè crec que defineix molt bé el disc. I és que xerra dels pas dels temps. I de com amb els anys hi ha coses que canvien, per sort, i inevitablement. Però com també n'hi ha d'altres que aguanten i se van passant generació rere generació. I jo crec que són aquestes coses les que mos fan ser així com som. El llegat que mos passen els nostres pares i els nostres predins. La història, la cultura, la llengua. I per jo, aquesta cançó és una mica un cant d'esperança, perquè hi haurà un dia que tots els que som aquí avui ja no hi serem. Per molt joves que sigueu, hi haurà un dia que no hi serem. Però estic segura que totes aquestes cosetes que mos fan així com som, sí que encara hi seran i ningú aconseguirà esborrar-les. Sonen les campanes!

La Maria Jaume agraint aquesta cançó i el públic deia: no sé com podeu ballar tant amb el pet de sol que cau aquí al Pla d'en Sala de Canet, però la gent està entrant, s'està sumant a la festa, ho està donant tot, i la Maria, que segueix amb el repertori desgranant les cançons dels seus 4 discos, sobretot carregant les tintes en Sant Domingo Forever. Ho estem seguint en directe a ICAT.

0: Moltes gràcies. Ai. Jo, quina idu realment ser aquí, perquè jo no havia vengut mai en escanat. Vosaltres és el vostre primer any? No, no? Estic dividits, eh? Però aquí hi ha molt de repetidor, no?
1: Sí.
0: Bueno, però després ja m'explicareu una mica de què va. Però la veritat és que, no sé, estic molt agraïda de ser aquí, molt contenta. I molt contenta sobretot de que sigueu aquí, en aquesta solana, aguantant com a campeones, que és el que sou. Vinga.

0: Festa i drama, un dels trumfos, una de les cançons més populars de l'últim disc de la Maria Jaume, que és Sant Domingo Forever, està trencant el gel. Aquí, el Canet Rock, que cau un sol de justícia, que ella ha explicat fa un moment que debuta al Canet i que, de fet, no havia vingut mai ni com a públic, ni com a espectadora. Primera vegada de la Maria Jaume aquí al Canet Rock, amb gent que es va sumant, cada vegada va creixent la bola de públic. Seguim veient moltes estelades, moltes senyeres, moltes samarretes del Barça, cada cop més gent pendent de la Maria Jaume i també a través de la ràdio, perquè els DICAT ens hem instal·lat aquí en directe per explicar-vos com comença el Canet Rock 2026.
1: Moltíssimes gràcies.

Vinga, a veure qui se sap aquesta.

Està donant tot ja, aquí al Canet Rock, amb la Maria Jaume fent aquesta collab amb Fades. Mon Cherry, go home. Hem sentit la veu de Fades. No us penseu pas que han sortit de l'escenari, eh? Eren disparades, però hi ha gent que ja l'ha celebrada. La ballada fort continua al concert de Maria Jaume, al Canet Rock i iCat.

0: Doncs fins aquí el concert de Maria Jaume obrint l'escenari principal d'aquest Canet Rock 2026. Ara la tenim al vell mig de l'escenari, flanquejada a banda i banda pels músics, que en són quatre. Estan saludant el públic, aquesta gent que no ha parat de créixer, la massa, des de que ha començat, que clar, era primera hora, que hi ha un patac de sol aquí al recinte del Pla d'en Sala de Canet de Mar, i hi havia poqueta gent, però s'hi ha anat sumant cada vegada, més persones, i la Maria Jaume, que ha passat per les cançons imprescindibles del seu repertori, sobretot de l'últim disc, del San Domingo Forever, i també de Nostalgia Airlines, i fins i tot aquesta collab tan celebrada amb Fades de Montxeri Go Home, que ha fet que tothom aquí remenés cap, peus i malucs. Què passarà ara i cat? Doncs com us deia, venim del Vida, ja ens hem instal·lat al Canet Rock, la setmana que ve anem al Cruïlla, però ens quedem una bona estona aquí, perquè aquí al meu costat ja estan prenent posicions l'Alberto Gadel i la Gala Castelltort. Bona tarda, estimades i estimats.
1: Bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda.
0: La gent més perfecta de la ràdio havia de venir.
1: Suada, és el que t'anava a dir, no sé, més perfecta potser sí, però més suada segur.
0: Però tu has vist la meva esquena, tia?
1: Bueno, t'he de dir una cosa, jo t'he abraçat abans, quan ens hem vist, i m'he hagut d'aixugar.
0: I has mort de fàstic, eh?
1: No, he pensat, què és això?
0: Ja, tia, estic, o sigui, gotejant com una mala cosa, com si m'hagués llançat a la piscina.
2: Crec que et superem, però, perquè nosaltres portem tot el concert de la Maria Jaume a primera fila. Amb tota la solana, ballant com ningú.
1: S'ha saltat de valent.
2: Cantat de valent, ballat de valent.
1: Tot de valent.
0: Heu pujat avui de Vilanova, del Vida?
2: No.
1: Jo no, jo de casa meu.
2: Val. Jo també. D'allà a Santa Cristina d'Aro, que està una mica liada la situació, però bé.
0: És veritat, el tema focs i això.
2: Doncs, pel que sé, continua tot confinat, continua tot amb molt de... Bueno, amb molta precaució i tota la pesca. Però bé, jo i la meva família estem una mica afectats pel tema, però anem fent.
0: Doncs, ostres, Alberto, t'agraïm que hagis fet l'esforç de venir cap aquí i sumar-te aquí al Loft i al Canet Rock, perquè
1: ara
0: avui dia complicat.
1: Ara toca intentar desconnectar. Sí, almenys intentar-ho.
0: Fem una cosa, qui vulgui seguir l'incendi té Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, 3Cat Info,
1: sí.
0: I qui vulgui seguir el Canet Rock i tot el que passa aquí amb la gent del Loft, doncs que es quedi a ICAT, que és el millor lloc on passar la tarda.
2: Al final és d'actualitat.
0: 100%.
2: Escolta, Fran Lluís, nosaltres hem preparat una petita dinàmica divertidíssima.
0: Jo estic bastant hypejat perquè a mi se m'ha dit que hi havia un quiz.
1: Sí.
0: Sí.
1: És veritat, t'ho vaig xivar jo l'altre dia. De fet, jo havia preparat una competició, no havia pensat que avui no hi seria l'Aina Ostrell. Però, per tant, serà un joc només per tu on guanyaràs segur, no, no. Perquè no competeixes contra ningú.
0: Molaria molt. Competeixo contra l'Aina. L'Aina és al Japó. L'Aina no pot respondre. Guanyo jo segur.
2: Però no passa res, perquè tu comparteixes una part del cervell amb l'Aina després de tota la temporada.
0: I tant. És la més perfecta i s'ha ficat dins del meu cap, ja.
2: 100%. Tens tots els coneixements necessaris. Comencem el quiz, a veure què tal.
1: Home, si et sembla, sí. Bàsicament, després d'un any fent programa just després del Love, per mi hauríeu d'haver après alguna cosa. Espero que algun dia almenys ens hagueu escoltat.
0: No. Comences forta, eh?
1: Avui descobrirem si tot t'ha entrat per una orella i t'ha sortit per l'altra.
0: Val.
1: I per tant haurem de repetir curs al setembre, amb sort, o si no.
2: Si no, al setembre el que podem fer és una reunió, sumem a l'Aina i tornem a fer el quiz com una mena de recuperació, saps?
1: Ah, val.
0: Val, és a dir...
1: Classes de repàs.
0: Si suspenc el juliol, tinc repesca al setembre.
2: Tens tot l'estiu per poder repassar, per poder jacificar-te una miqueta i entendre tot el que està passant a TikTok.
1: Ens ho prenem com unes pràctiques.
2: Sí, això és un petit, com es diu?
1: Aquests exàmens que et fan d'anglès quan entres a la universitat, vale, per saber quin nivell tens.
2: Doncs aquest és el test per saber quin nivell,
1: exacte,
2: de jacificada tens.
0: Som-hi.
1: El funcionament és molt senzill, vale? Hi ha moltes preguntes i moltes opcions. Si perds, et donem una altra oportunitat com si fossis l'Aina.
0: Ah, ok.
1: Hauràs de canviar de veu, hauràs de fer veueta.
0: Rebot d'Aina, perfecte.
1: Exacte. Tens algun dubte?
0: No.
1: Perfecte, comencem, doncs, va. La primera pregunta és... Quin famós youtuber ha renunciat per complet a la seva catalanitat arribant a dir que és de Madrid, quan en realitat el meu col·lega és de les Masies de Voltregà, a Osona? Dono opcions.
0: Sisplau.
1: A, Nil Ojeda.
0: Sí.
1: B, Auronplay. O C, The Gref.
2: És bastant fort, eh? El
1: titular... No t'ho esperes, eh? No t'ho esperes.
2: Com renuncies així del lloc on t'has criat, però bé.
0: No hi ha cap tipus d'ajuda, ni pista, ni res?
1: No, però pel nom.
0: Nil Ojeda?
1: Absolutament.
0: Sí, eh?
1: Nil Ojeda ha decidit que ell no recordaria que sap parlar català i, de fet, l'última vegada on l'hem vist parlar català ha set a l'anunci d'Estrella Damm, que surt 3 segons, però en videotrucada, perquè ell de Madrid no es mou.
2: Literal.
1: I en un vídeo que va fer, em sembla, la Xènia Casado per l'APM, on ell diu, ah, no, si jo sóc de Sant Hipòlit de Voltregà, de les Masies de Voltregà.
2: Això és molt bèstia. I, de fet, jo me l'he creuat.
0: És tristíssim, això, no? Però, pobre nano.
2: Si te'l creues, ell et parla català, perquè jo me'l vaig trobar un dia.
1: Ell et parla català? Sí. Et va conèixer?
2: En cap a la ràdio, sí, i em va dir... Li vaig dir, bon dia. No sé per què em va sortir l'impuls i ella em va respondre dient-me bon dia. I vaig pensar...
1: Com va conèixer?
2: A veure, no sé si em va conèixer o devia ser simplement doncs, una persona pel carrer que et saluda i tu respons.
0: Molaria molt que et digués bon dia, però com amb accent de Madrid. Una cosa molt castiza.
1: Ai, sí.
0: Però sé parlar català, però amb accent de la capital d'Espanya. No, i clar, quan...
1: I a vegades, en realitat, si t'hi fixes, aquest castellà que té està catalanitzat en absolut. Ara perquè s'hi ha acostumat, però els vídeos del principi eren un canteo històric.
2: Així tot, ell és molt bon youtuber.
1: És bo.
2: Jo estic... O sigui, estic content que sempre el producte d'aquí és de molta qualitat.
1: Exacte, ell és molt bo.
0: De quin contingut fa? De quin
1: ell fa absolutament de tot. Et pot fer gastronomia, et pot fer... Se'n va a Japó i et descobreix que hi ha una mena de mercat on la gent ven les seves filles com per fer una mena de contracte de matrimoni. Sí. Ell et fa absolutament de tot i a més té una cosa molt bona, que és que clarament té TDAH, diagnosticat, a més, i llavors no pot parar de produir i no para de fer coses. I ara treu una marca i ara fa no sé què, i sempre està tot molt pensat i té un camí molt clar.
2: I té molts canals de YouTube, penja 30.000 vídeos al dia.
1: Sempre se li fan virals, és increïble.
0: I ara ho fa tot en castellà.
1: Sí, sí, ell, tot.
2: Però és que mai ho ha fet en català, crec.
1: Exacte, no, mai.
2: Et sembla si passem a la següent?
1: Següent, som-hi. Va,
0: som-hi. Una, de moment.
1: Molt bé, ho ha fet molt bé.
2: D'acord, ara canviem completament de registre perquè ens anem a una cosa més musical, d'acord? Unes perfectes de casa nostra que són les germanes Farelo, que n'hi ha 3 milions, però només n'hi ha 3 que sapiguem que fan música.
1: Exacte. Mm.
2: Llavors, si jo et dic Yumanasti Gyal, em pots dir quina de les 3 germanes cantadores ha escrit o ha cantat aquesta cançó?
0: La Bat Gyal.
1: Estàs segur? Si vols te la cantem
0: un rato. Espera, torna-me-la a cantar.
2: Yumanasti Gyal.
1: Yumanasti Gyal.
0: La Greta?
1: Molt bé! Per mi això és mig punt, en realitat.
0: Com que, perdona, he tingut un moment de dubte.
2: Però és molt fàcil, a mi m'ha sapigut greu que no te la sapiguessis i adivinessis la del Nil Ojeda abans.
0: És que he anat directe a la cosa de Gyal Gyal, saps?
2: Ah, però...
1: Ah, hosti, vale, t'ho puc entendre.
0: M'he deixat guiar per un impuls que era clarament fallit.
2: Ets musicòleg després de tensar en J-Cat, amor, clar.
1: Mig punt, per mi mig punt.
2: Vale, 1,5.
0: 1,5 de 2 està molt bé.
1: Està superbé.
0: Jo ho abraço, clarament.
1: Molt bé.
2: Molt dures.
1: Anem a per la tercera.
2: Vale, va.
1: Diu, quina cantant actual va saltar la fama de petita quan va guanyar el concurs de Disney Channel Espanya My Camp Rock 2 l'any 2010?
2: Espera, aquesta no te donarem opcions, d'acord? Anem a provar de veure si pots dir-me...
1: Per mi ja hauries de dir opcions.
2: Sí.
1: Jo no la sé.
2: Però una cantant espanyola que ha participat a molts concursos...
0: Aitana?
1: No és Aitana.
0: No és l'Aitana, no.
1: Aitana ha participat a molts concursos.
2: No, crec que
0: no. O té, no?
2: Sí, però
1: estem no parlant d'una noia d'allò que dius... Els teus pares t'explotaven.
0: Val.
2: Fem una altra pista d'actualitat. Jo és que vull intentar no dir-te el nom.
1: Val, som-hi.
2: Recentment ho ha deixat amb la seva parella i, de fet, se la va veure a la seva última actuació a un festival a València, molt afectada pel tema. Mentre cantava una cançó que anava una mica, doncs, d'això, de deixar anar i tota la pesca. La cançó... Te dic el títol de la cançó?
1: Sí, digue-li.
2: La cançó es diu Lárgate.
0: Furíssima, estic furíssima.
2: Doncs,
1: Formal, és que jo també estaria fora. Et dic opcions.
2: Sí, donaré opcions, pobre.
1: La A és Anna Mena, la B...
0: Ja, estava pensant en Anna Mena, t'ho juro.
1: La B és Belén Aguilera i la C és Luna Key.
0: Anna Mena.
1: Resposta correcta.
0: Us juro que la volia dir sense opcions.
2: Lluís, has de pensar que en els tipus test sempre has d'anar amb la primera... Amb
1: la intuïció. Sí. La intuïció sempre és el camí correcte.
0: Perquè no resta, no, si m'equivoco?
2: No resta.
1: No resta.
0: O sigui, mig de 3, porto?
2: Sí.
1: I ho estàs fent molt bé, la
2: Vinga,
1: vida.
2: Doncs passem a una altra pregunta. Com es diuen les tres germanes Pombo?
0: Ostres, aquí m'agafeu...
2: Et dono les opcions, si vols, perquè aquesta jo tampoc la
1: diré. No, aquesta és complicada.
2: La primera, la A, diu Maria, Anna i Helena. La B, Lucía, Marta i Maria. I la C, Clàudia, Maria i Alicia.
0: És que l'única que tinc clara és Maria Pombo i a les tres hi ha Maria.
2: Bueno, perquè havíem de...
1: Bueno, perquè és la famosa, clar. A veure... No, tu recordes, no sé si has vist, un vídeo molt problemàtic on l'altra germana diu que anava amb unes bermudes de Marimacho?
0: No.
1: Ah, és que serà complicat. És massa generació Z, potser, aquest.
0: Jo aniria amb la primera.
2: Mariana i Helena.
0: Sí.
1: No, perquè això és el nom de les tres bessones.
0: És veritat, ja. Per això em sonava. No, la Lucía, on hi ha la Lucía? Ja tenim una Lucía.
1: Molt bé!
2: Molt bé.
1: Resposta correcta.
0: Perquè aquesta gent són Espanya i Espanya està plena de Lucías.
2: Jo crec que no estàs tan jacificada com sembla, simplement que tens una flor al cul de purpurina.
1: I la flor és de purpurina.
2: La flor és de plàstic i de purpurina, que no hi ha res més justificat que una mica de plàstic empurpurinada.
1: Tens raó. Tu sents que tens una flor al cul.
0: Crec que sóc bastant aquesta persona. I més avui al Canet Rock.
2: Escolta, crec que has de fer el bonus track d'aquesta pregunta.
1: Has de saber que hi ha una quarta germana, però que és la filla de la criada de la família.
0: I la tenen tancada a la masmorra cosint pilotes
1: menys,
0: de futbol.
1: Més o menys, i en vídeos on surten elles, se la veu que la tenen completament desplaçada, tot i que elles l'intenten incloure com a germana. I aquesta es diu Gabriela, per si mai t'ho demanen.
0: Pobrissona. No, la
1: no
0: pobreta Gabriela, eh?
1: No, no s'ho mereix, la Gabriela, és molt greu.
0: És molt peque?
1: No.
2: Que va, gens ni mica.
1: Té la seva edat, realment.
0: Ah, val.
2: Però perquè com que s'han criat com juntes i tal, doncs per això li consideren una de les germanes, que bueno.
1: És molt greu, eh?
2: Una mica problemàtic.
1: Sí, és molt greu.
0: Germana estressa, no?
2: Literal.
1: Estressa literal.
2: Seguim o què?
1: Seguim, seguim. Quin dia és Sant Domingo, Sant Domènec en català, per cert, que és el títol que dona disc, que dona nom al disc viral de l'artista pop superestrella fantàstica, perfecta del moment, Maria Llauma?
0: Forever. Sant Domingo Forever. He de dir-te el dia del calendari de Sant Domingo Forever.
1: Mira,
0: és molt fort perquè el meu sogre es diu Domingo.
1: Ah, doncs ara ja ho sabràs. I a més et donaré un dato extra, que si ets tan per Alboy al Convoyer sabràs dir-me el dia que és. Que és que aquest dia és durant l'estiu i aquest any actua en Guardiola de Berguedà. Al meu poble.
0: Les opcions? Que no me despisto tant com et penses, eh?
1: 29 de juliol, 8 d'agost o 16 d'agost.
0: Clarament el 8 d'agost.
1: Com ho saps?
0: Perquè ho sé, perquè sé que Dan Pelaló i el Comboi toquen el 8 d'agost.
1: A on?
0: A Guardiola de Berguedà.
1: Anda!
2: L'has tirat, no?
0: No, de veritat.
2: Ho crec, t'has tirat un triple històric.
0: Això és el teu poble, Gala?
1: Guardiola de Berguedà, sí.
0: I tu estàs a la comissió de festes, per tant, ets responsable d'haver portat el teu grup preferit al teu poble?
1: M'agradaria dir-te que sí, perquè seria molt divertit i faria molt de tia xula, però la realitat és que no. Al meu poble sempre acostumen a portar artistes que després es fan virals, van portant Baia Baia.
2: En sèrio?
1: Sí. En sèrio, se'ls dona molt bé. No és la festa major com a tal, perquè crec que almenys l'alcalde que hi havia abans era una mica viejo, anacrònic, però els ara són uns pedazos de moderns que organitzen una festa que es diu Alternativa Rock i sempre porten gent superdivertida.
0: Que guai, teniu com la vareta de la viralitat, no?
1: És molt bèstia.
0: La gent passa per Guardiola i a partir d'allà, pumba. Mira,
1: sí, és molt bèstia.
2: Saps quants habitants té, eh?
1: Guardiola? Sí. No et sé dir el nom exacte.
0: Dóna-li opcions. Dóna-li opcions.
1: 2.000 o així, poder. Espera. Perquè Bagant té com 4.000, que és
0: un lloc de balístic. A veure, tia, és el teu poble i dius 2.000 o així?
1: Sí, a veure, no et sé dir el nom exacte.
0: Ho hauries de tenir controlat. L'Alberto segur que sap Santa Cristina d'Aro quanta gent hi ha
1: exactament. Quanta gent hi ha a Santa Cristina d'Aro?
2: A Santa Cristina d'Aro hi ha 5.200 persones.
0: Veus?
2: Hi ha Guardiola de Berguedà. Intenta tirar-me un número, va.
1: Més o menys de 2.000?
2: Menys.
1: Sí, oi que sí? 1.300 o alguna cosa així. 1.700.
2: No arriba ni als 1.000. 962 habitants.
1: No és veritat. Hi viu més gent, segur. Bueno, clar.
2: Almenys aquí...
0: A veure, això és la dada, és data, tia.
1: No, però perquè són empadronats, són empadronats.
0: Ah, llavors vols dir que hi ha segona residència o així?
1: Molta. Perquè està al costat de la Cerdanya, llavors els pijos wannabe, que no són res, volen pujar, van a Guardiola.
0: Pijo malament, no? Pijo claro. De Guardiola.
1: Bueno, els pijos en general, però sí.
2: Població del 2025, 962 persones.
1: Sí, 962 a cada cama.
2: Perfecte. Doncs et sembla si continuem amb el concurs?
1: Som-hi, som-hi.
0: Mira, han sortit Doctor Prats a l'escenari, eh? Estan a punt de començar els de Terrassa al seu concert.
1: A mi em fa una il·lusió perdre-m'ho.
0: M'ha encantat.
2: A mi també.
0: A mi, mira, em cauen més bé perquè fan la cançó oficial del tour.
1: Sabeu que sóc així, un boig de les bicis.
0: I els he vist abans per aquí i els he felicitat per la cançó del tour.
2: Fet. Escolta, passem a la següent, que ara canviem una altra vegada, registrem una mica una cosa de més pop internacional. No ens quedem tant a casa. Anem a parlar de Dua Lipa, perquè ella sabem que és una superestar molt viral, però que alhora tampoc fa res. És a dir, ella és viral per ser viral. Però bé, quin és el nom real de la Dua?
0: Ah, ho sabia, això, eh?
2: Te recordo que el seu origen és albanès kosovar.
0: Sí.
2: Llavors, et dono una opció, si
0: vinga,
2: vols.
0: Sí.
2: I a veure què me dius, d'acord? La A és Donika Kriesiu, la B és Adelina Krasniki o la C que és Luana Berisha. Epa, eh?
1: No és fàcil.
0: M'ho pots repetir, Albert, sisplau?
2: Donika Kriesiu, Adelina Krasniki o Luana Berisha. No és fàcil, t'he de dir.
0: Luana Berisha. Donika, la primera.
2: Digue'm la tercera.
0: La segona.
2: La segona, també. Doncs mira, és... No és cap de les tres, hem decidit fer-te una trampa.
0: Oh, quines rates!
2: El nom real de la Dua Lipa és precisament Dua Lipa.
0: Què fa?
2: La seva mare va decidir que la seva filla seria una superestrella des del dia que la va... No, no, des del dia que la va engendrar. Ella va dir, aquesta nena té un destí que és l'èxit pur i dur, i per tant li va posar aquest nom de perfecte.
0: Tremendes ratotes.
2: Doncs sí, ella
0: home,
2: és...
0: Home, com em podeu amagar l'opció bona? Dua Lipa, el que posa el seu DNI és Dua Lipa, eh?
1: Jo ho trobo bastant bèstia. A mi m'arribés a fer aquesta pregunta i no t'hagués sabut dir que era una pregunta trampa.
0: Jo, per exemple, sempre he tingut dubtes. Tu et dius Gala Castelltort de DNI, també és real, Gala?
1: No, tinc un cognom al mig.
0: Ah, sí? Castelltort és el segon cognom. Ah.
1: Castelltort és el segon cognom, però com que jo sóc ferm activista de que no tinc pare, perquè no m'hi porto, sempre poso el de la meva mare primer, perquè és que em fa molta mandra canviar-me el d'ordre, però és una cosa que he de fer. Llavors, mentrestant, simplement em dic a la Castelltort i ja està.
0: El meu germà ho va fer, eh? I ara jo, el meu germà i jo no tenim els mateixos cognoms.
1: Això es pot?
0: Sí, i tant.
1: Ah, jo no sabia que es podia, això.
0: Se'ls va capgirar i ara ell es diu Giró Lluís i jo Lluís Giró.
1: Vale. M'agrada, m'agrada. El meu segon cognom, o sigui, el meu primer cognom en realitat és Poc.
0: Poc?
1: P-O-C-H. Sí, no sé, és com de Catalunya Nord o alguna cosa així, me van dir en el seu moment.
2: Escolta, Fran Lluís, et faig una altra pregunta d'aquestes de noms, d'acord?
0: 100%.
2: Perquè aquesta noia sí que ha passat per aquí al Love, per tant, si ets oient, ho hauries de saber perquè...
1: Ah, o sigui, aquesta és la prova definitiva.
0: La mètrica.
2: Efectivament, parlem de la mètrica.
0: Ho veus o no, tio? De veritat, així no podem estar més connectats.
2: Estàs molt connectat.
0: Para de bo que és de la mètrica.
2: És de la mètrica.
0: És que ho he notat, ho he notat.
2: Et dono tres opcions de nom. En aquest cas, el nom sí que hi és, entre aquestes opcions, i tu m'has de dir quin és el seu nom de veritat, d'acord?
0: D'on és la mètrica? És d'Argentina?
2: No, és de València.
0: Ella. És valenciana.
2: Sí,
0: val.
2: És valenciana. Bueno, no, de la... Bueno, ara no me recordo, perdó.
0: País Valencià.
2: Sí.
1: Bueno, és dels Països Catalans, això és segur.
2: D'acord. L'opció número A és Helena. L'opció número B és Thais. I la C és Lucía. La mètrica va decidir que ella no utilitzaria el seu nom per absolutament res. I de fet, ara, amb totes les seves polèmiques que ha tingut, sempre deixa clar i diferencia molt quina és la mètrica personatge i quina és la...
0: I vaig fort amb Thais.
2: Doncs... Efectivament, Fran Lluís Giró, l'has adivinada.
0: Em fa ràbia, la gent es pensarà que tinc papers o que tinc ordinador, que
1: tinc mòbil. No tens papers perquè aquesta pregunta l'ha improvisat l'Alberto.
2: Sí,
1: és impossible que tu tinguis la d'esto perquè jo no, sí, no hi ha guió en això, m'entens?
2: En aquest moment hem tirat de maroteca, però bé.
1: Em saps dir tots els que fan oques grasses? O sigui, com es diu, tio?
0: Noms dels oques, els músics. Ostres, sé, en Valldeneu?
1: No, de nom, vull nom i cognom.
0: Opa, tia, a veure...
1: Cantant.
0: El teu estimat. Josep Montero i Parera.
2: Però clar, aquest és fàcil.
1: Parera no.
0: I Poc. Josep Montero i Poc. A veure, en Josep Montero el tenim. Llavors, en Miquel Rojo.
1: També.
0: Val? Llavors, en Valldeneu, que no sé com es diu.
1: Josep, també.
0: Josep Valldeneu. I ja no te'n sé dir cap més, eh?
1: Guillem Real.
0: A Guillem Real.
1: Em falten, però no passa res. Joan Borràs, Arnau Altín.
0: Hòstia, en Joan Borràs te l'hagués dit, clar, evidentment. Passa que es mou tan poc en Borràs a l'escenari, està allà clavadet al teclat, sembla que tingui els peus fermats al terra.
1: Clar, però ell és el millor, és dels meus preferits.
0: Ell és el sound creator.
2: Literal.
1: I ell és dels millors, ell és dels millors.
2: Però Lluís Giró, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquí al Canet en directe. Escolta, tu què tens ganes de veure avui?
0: Doncs mira, tinc moltes ganes de veure la Ludwig Van.
1: Oi, és veritat?
0: És que no els he vist encara com a la nova gira.
1: Dos quarts de nou.
0: Pel barri es comenta. És boníssima hora, a més, pel Canet, dos quarts de nou. Jo crec que comença la cosa bona.
2: Home, baixa el sol, que això és el més important.
0: I llavors, com que l'Aina Ostrell ja viu dintre meu també, la meva part d'Aina vol veure els Amics de les Arts, que són el meu grup preferit, i com que sóc al Japó, els veuré a través dels ulls d'en Frank.
1: Ho fan molt bé. Doncs escolta, Fran Lluís, moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta estoneta. Nosaltres ara seguim sense tu i et deixem gaudir de Doctor Prats.
0: Estimades, que vagi molt bé l'estiu.
1: Igualment.
0: Ens retrobem al setembre ja oficial?
1: No ho
2: sabem encara.
1: Ja t'ho direm quan ho sapiguem.
2: Que vagi bé el Canet Rock, Fran Lluís.
0: Vinga, a mi m'ha arribat que sí, eh?
2: Perfecte, doncs.
1: Oh, fantàstic.
2: Que no ho tinguem oficial, no ho direm per la ràdio.
0: Ben fet.
2: Que vagi bé, va.
0: Petonets, adéu.
3: Escoltes, Icat.
1: Són les 7.
4: Benvinguts, benvingudes al Love.
1: Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Alberto Gadel.
3: Bona tarda, Gala Castelltor. Com estàs? Ha arribat el millor dia de l'any.
1: Ai, ho has dit com estàs per primera vegada i última, tu primer.
3: No, t'ho dic cada dia, l'únic que sempre queda desdibuixat. Ah, primer jo sí que és veritat, que el primer.
1: For the first time. Very bonito, això, eh?
3: Primer i última vegada. Però bé, com estàs, va?
1: No, no, estic molt contenta, tot i que molt acalorada, però estic molt contenta de ser a Canet Rock, perquè és un dia que jo, mira, ja l'estic esperant el de l'any que ve, ja.
3: Home, normal, jo cada any quan acabo penso...
1: Joder, que torni ja.
3: 365 dies sense veure sortir el sol.
1: Clar, com que és només una nit, a diferència de molts festivals, és com que vius una mica amb nostàlgia de ja, de que s'està a punt d'acabar.
3: Però et suma una cosa, que per exemple tenen els exercicis de teatre. Ara sóc una mica bohèmia, però sí que és veritat que els exercicis de teatre t'obliguen a tenir una urgència perquè cremis tot el que portes a dintre en aquests instants com de presents.
1: Ah, molt bé.
3: Molt poètic avui.
1: No, no, no, m'ha fascinat aquesta reflexió.
3: Moltes gràcies.
1: Escolta, família, suposo que ja ho sabeu, però això és el Loft, el Piset Compartit de Catalunya.
3: I avui, dissabte 4 de juliol, sabem que... Encara no és Sant Domingo, perquè recordem que és el 8 d'agost, si no m'equivoco, però per fi ha arribat el Canet Rock. Avui, com ja és tradició del programa, tancarem la temporada amb aquesta Festa Major de Catalunya. Aquest festival que ja és història de Catalunya.
1: Ai, absolutament.
3: I passarà... Bueno, tindrem actuacions aquesta nit de Maria Jaume, de Figaflaues, de 31 Fam, de Detallets, de Ginestà, de La Fúmiga, que són qui tancaran el festival tota l'estona, i això ho ha assegurat, perquè entre actuacions també tenim DJs icònics del país. Però bé, si sou per aquí ja sabeu que us podeu apropar a la nostra carpa per saludar-nos, que ens fa moltíssima il·lusió. Avui no fem abraçades... Ho sento,
1: avui
3: però...
1: no fem abraçades, però també per la vostra comoditat, en realitat, perquè seria molt desagradable que féssim abraçades.
3: Literal.
1: En fi, des que la Dua Lipa ha tornat de la que probablement ha estat la honeymoon, la lluna de mel més espectacular i llarga de la història de la humanitat, la resta del planeta ha decidit que havia de reaccionar amb enveja pura i dura.
3: Literal.
1: Les primeres víctimes han estat dos personatges perfectos que han escalat fins al cim de l'Empire State, que està, per cert, a 443,18 metres d'alçada, que és una barbaritat.
3: L'alçada ideal d'un nòvio de Mariona Córdoba.
1: També és veritat. I en arribar, l'home li ha demanat matrimoni a la seva nòvia. Allà van desplegar una pancarta que hi deia... Quan el poder de l'amor venç a la mort per el poder, el món coneix la pau.
3: Hola.
1: Complicat de dir, però una frase preciosa. I ara, pobres, s'enfronten a càrrecs per entrada il·legal i per posar en perill a altres persones. La gent és al·lèrgica a la diversió.
3: Sí que és veritat.
1: Jo puc entendre que sigui perillós, però per altres persones no, per ells.
3: Ja, literal, llavors que han fet de dolent exactament?
1: No ho sé, potser no es pot fer, no ho sé. En qualsevol cas, jo crec que és de perfecte, i sobretot amb aquesta pancarta fantàstica que han posat.
3: Super cute.
1: A la Mariola no li agrada, que l'estem veient des d'aquí escoltant-nos. Ah, no en sent.
3: Perfecte, seguim, va. I si tens més de 50 anys, has de saber que...
1: La notícia que molts millennials i germans petits segurament portaven 16 anys esperant ja és oficial, perquè resulta que el Camp Rock torna aquest estiu. El compte oficial de la pel·lícula anuncia que Camp Rock 3 s'estrenarà el 13 d'agost a Disney Channel i arribarà a Disney Plus l'endemà, el 14 d'agost.
3: És un regal per l'aniversari del meu millor amic, Pol de l'Ofeu, que el seu cumple és el 14.
1: Ah, sí?
3: Sí, anirem a veure-la junts al cine, crec. Ai, al cine, a casa seva.
1: Serà preciós.
3: 100%.
1: Aquesta tercera part recuperarà els Jonas Brothers en els seus papers de la banda Connect 3, que retornaran al mític campament musical per trobar el taloner de la seva gira de reunió. Però hi haurà una gran absència. Resulta que no hi haurà Demi Lovato. Ella no respondrà al paper de Michi Torres davant de les càmeres, tot i que sí que participa en el projecte com a productora executiva.
3: Ai, però la trobaré a faltar. Tot i que t'he de dir que he vist el tràiler, et poso una petita dada, i la protagonista, perquè la història segurament anirà exactament del mateix, de dos que s'enamoren en un campament d'estiu mentre es toquen la guitarra, que seria el meu pitjor malson, es troba un llibre de cançons antigues que havia escrit la Michi durant la seva estada al campament.
1: Ai, serà preciós.
3: 100%. I oficialment tenim a Miss Taylor Swift i en Travis Kelce casats. A més, compleixen totes les teories que ens va explicar fa uns dies Miss Mariona Córdoba. En primer lloc, tal com va predir-nos, ho van fer ahir, divendres 3 de juliol, al Madison Square Garden de Nova York, una boda completament privada i extremadament blindada, amb aproximadament 1.000 convidats, més o menys. A més, en una pantalla exterior del recinte va aparèixer el missatge Just Married,
2: bàsicament recent casats. Bueno, i clar, això va confirmar-nos que allà dintre hi estava havent un pedazo d'esdeveniment. La Taylor se sap que va portar un vestit de Dior dissenyat pel mismíssim Jonathan Anderson, però ara bé, no en sabem pràcticament res més perquè els detalls de la cerimònia han sigut completament secrets. Suposo que haurem d'esperar el documental. Sí que se sap, però, que Adam Sandler va oficiar l'enllaç i qui van assistir famoses com Selena Gomez, Ed Sheeran, Dakota Johnson, Steven Spielberg...
1: Gigi,
2: segur que va cantar. La Gigi,
1: il·lusió, tu, Ed Sheeran.
2: A mi fa molta. I en Bradley Cooper, entre molts altres. Però bé, molts nervis per veure el documental que segur que tindrem.
1: Segur que sí. A més, avui és Santa Isabel.
3: Epa, la Isa!
1: La Isa és el seu sant, per tant, bon sant a totes les Isabels, que per cert n'hi ha moltes.
2: Quantes?
1: 36.309.
2: No m'ho crec.
1: Creus que n'hi ha menys?
2: Crec que n'hi ha 4.
1: Jo crec que 3.
2: Isabel es deia la meva psicòloga que em va ajudar a deixar de pixar-me al llit.
1: Ah, sí? Quina bona! Moltes gràcies, Isabel, ets
2: moltes fantàstic. Gràcies, literal, perquè a partir de llavors vaig poder quedar-me a dormir a casa de les meves amigues sense portar un panyà. Sóc una pringada.
1: No, és de perfecte, això. Escolta, a més, el refrany d'avui diu a primers de juliol, un pas de cargol.
2: Me no reporto en tu.
1: Ona, cada dia, masculona.
2: He dit exactament el mateix, però bé, en qualsevol cas, què farem avui, Gala?
1: Doncs mira, avui és oficialment l'últim programa de la temporada i això vol dir que haurem de fer el programa més love-coded possible.
2: Ai, sí que és veritat. Per això em colaré una miqueta al VIP de Canet Rock i buscaré les nostres famoses, a veure si per coses de la vida rasquem alguna exclusiva mundial.
1: Una, ni que sigui per acabar la temporada, col·lega, que estem secs.
2: Una, que no sigui fake news, va, porfa.
1: Exacte, molt ben trobat, que no sigui fake news. A més, passaran per aquí també en Dani Sis i Lizkit i nosaltres ens acomiadarem d'aquesta temporada preciosa, no amb un comiat emotiu, simplement us direm adeu i fins l'any que ve si Déu vol i si no, doncs no.
2: I si no, recupereu els programes de Spotify i tireu una mica de nostàlgia que sempre ve de gust.
1: Exacte, dit això, què, comencem?
2: Som-hi, va.
1: Això és... I ara per començar posem una cançó que ha sonat fa ben poc per aquí a Canet, que és Sant Domingo Forever de la Mary.

0: Benvingudes al Love.
1: Mare de Déu, família, seguim aquí a Canet Rock i fot una calor que jo m'he hagut de tirar una ampolla d'aigua freda a la al coll, al clatell.
2: Jo el xumino.
1: Ah, sí, el xumino? T'has sentat bé?
2: Que m'ha cardat cap a dintre de tita, t'ho prometo.
1: Ai, no, que desagradable. Bueno, família, som l'Alberto Gadel.
2: I la Gala Castelltort.
1: I avui, per acabar temporada de la manera més lofty possible, farem un 1x1 dels artistes del cartell de Canet Rock explicant, atenció, quin gelat són. Ja veieu que aquí només parlem de temes importants, eh?
2: Uau, eh? Tela marinera.
1: És molt bèstia. Si et sembla, comencem ja perquè tenim estona de debat.
2: Perfecte.
1: El primer que comentarem és Figaflaues, que a veure si estàs d'acord amb mi, perquè per mi són un gelat de xocolata, però atenció, amb encenalls de xocolata molt importants.
2: Però quina xocolata?
1: D'aquesta belga, guarra, que allò t'ho fots a la boca i penses, buah, quina barbaritat de gelat.
2: O sigui, hi ha aquest contrast de la xocolata amb llet, entenc, amb talls de xocolata negra.
1: Sí.
2: Uf!
1: Ells són 100% això, i t'ho explicaré. Li agrada a tothom perquè són objectivament bons, això és així, i tot i que són bàsics i fan servir quatre paraules tontes que saben que faran viral a una cançó, que serien bàsicament els encenalls del gelat de la xocolata, tenen la seva gràcia.
2: Sí que és veritat que tens tota la raó, perquè, per exemple, podríem haver dit, va, vainilla, però és que ells no són vainilla.
1: Ells no són vainilla.
2: Tenen aquest punt diferencial que és el que els ha fet virals, perquè al final a Catalunya teníem com un panorama molt normal, no, però com una cosa que sonava sempre igual, i va arribar a Figaflaues amb el seu... I ens va canviar tot.
1: Exacte, i a més, què passa quan menges un gelat de xocolata que les comissures de la boca et queden marrons, i no hi ha res més guarro que això. I si no, em creieu, escolteu la salsa de Figaflaues, és tan senzill com això.
2: No hi ha res més guarro que la xocolata, perquè només cal pensar en quan tu penses en un menjar així guarro, maduixes banyades amb xocolata. No hi ha res més poètic que una marranada històrica, perquè saps que és una cosa dura, però que et deixarà ben enganxifosa.
1: Per tant, estàs d'acord amb mi que són un petit gelat de xocolata amb encenalls?
2: El que són uns guarros.
1: Ah, no, però és com un gelat de xocolata. Les coses són així. Va, seguim. Explica'm les històries. 31 fam. Ara parlaves del gelat de vainilla. 31 fam és un gelat de vainilla perquè són un clàssic. És veritat que el demana la gent bàsica. I, per tant, pot estar mal vist demanar-lo, però si porta tants anys existint, potser és per alguna cosa.
2: Cert.
1: I els clàssics, com diu sempre tothom, són clàssics per algú. Per tant, si no t'agrada, crec que li has de donar una segona oportunitat i et diré que per mi el gelat de vainilla, i per tant 31 fam, està fins i tot un punt infravalorat.
2: T'he de dir que està molt infravalorat perquè no se li pren... O sigui, no té el suficient reconeixement com per entendre que un gelat de vainilla, quan estàs a qualsevol gelateria, sempre t'entrarà i sempre estarà bo.
1: És l'opció segura i, a més, o sigui... Si fas un bon gelat de vainilla, t'assegures que és una bona gelateria.
2: 100%.
1: M'entens? És com demanar una margarita en una pizzeria.
2: Però si agafes gelat de vainilla, has de ser una mica més divertida i fotre-li un petit complement. Suposo que per això ells són tants, no?
1: Clar,
2: com per acabar de reunir-ho.
1: No ho sé, bueno, de quin complement estem parlant?
2: De tots, que són molts, o sigui, són molts.
1: Ho has d'ajuntar amb un altre gelat, potser.
2: Clar. I que sempre que fan alguna cosa amb un altre grup, per exemple, un flashy o un mushka...
1: És una barbaritat. Vale, m'agrada molt això, eh?
2: Que els pots trobar, o sigui, jo crec que no hi ha grup català que no tingui una col·labo amb 31 fam.
1: Ah, no, ells, bueno, quan apareix un grup nou, es moren de FOMO i diuen, col·laborem ja.
2: I queden bé amb tot, per tant, sí. Molt ben encertat, Gala.
1: Doncs mira, seguim amb un altre grup. La Fúmiga. La Fúmiga són un gelat de tutti frutti. És un gelat mono, pel nom dedueixes que porta moltes fruites, però mai sabràs exactament quines són. Una mica com els integrants de la Fúmiga, que són tants que és impossible conèixer-los a tots.
2: O una mica com les coques de Sant Joan, que mai entendràs.
1: Exacte.
2: Quina és la fruita que hi ha a sobre.
1: Exactament. Fa la seva funció, que és que enganxa bastant amb tot, i per tant, si el fots amb un gelat de vainilla et semblarà un espectacle de gelat, però si el fots amb un bon gelat tampoc no ho trobaràs una aberració.
2: 100%. A més, tutti frutti, a cada puesto el fan d'una forma diferent.
1: Exacte.
2: Ells diuen, mira, saps què? Cardarem el que a mi m'ha de gust i endavant. Aquest sí, però, que a vegades, depèn de la situació, no et pot acabar d'entrar, crec.
1: potser una mica com la Fúmiga amb algunes cançons. A mi hi ha cançons de la Fúmiga que no m'agraden, en canvi n'hi ha d'altres que trobo que són una obra mestra.
2: És com un contrast, perquè n'hi ha algunes que et fan rebentar-te a mig de la pista i les altres que dius, bueno, ara és el moment, suposo que també ho fan pensant en la integritat del públic, de que tinguin un moment per recuperar-se i puguin...
1: Doncs només ens queda donar-les gràcies.
2: I perquè no pots estar tot el rato saltant com una boja, si no et quedes, bueno,
1: morta. Et quedes molt malament. Jo que he anat a concerts d'en Peralbo, on bàsicament has de fer això, jo em moro cada vegada.
2: Gràcies, la Fúmiga, per tant, i perdó per absolutament tan poc.
1: Per tant, estàs d'acord amb mi, eh? Sí. No, és que t'ho juro que estava inspirada quan vaig fer aquesta secció.
2: Com és veritat, veig avui, Gala Castelltort.
1: Va, seguim, doncs. Vale, Buhos és el gelat de proteïnes del Mercadona. És una puta merda, no s'hauria d'haver inventat en cap moment, però hi ha gent que no coneix els límits i per això ho compra igualment.
2: Jo no compro els gelats, però sí que compro els iogurts.
1: Vale, però estem parlant de gelat.
2: Vale, vale, per tant, no entro en aquest grup.
1: O sigui, tu un gelat quan el compres, quan et ve de gust una guarrada, no?
2: Sí.
1: Un iogurt tu te'l pots agafar per després de dinar i és una cosa que en principi és saludable. Un gelat tu ja saps que estàs a punt d'enxufar-te una quantitat de sucre que no és bona pel cos.
2: Clar.
1: Llavors, en sèrio m'has de donar aquesta merda?
2: Sí que és veritat.
1: Per això Buhos per mi és el gelat de proteïnes del Mercadona. A més, digues.
2: Digues, digues, a veure.
1: El gelat i el grup comparteixen target per mi, que són els gimbros i els hooligans, perquè aquí hi ha molt Buhos i tots van exactament igual, que és amb la samarreta aquesta de futbol, com d'ultra, que hi posa Buhos,
2: Buhos. N'he vist moltíssims. I t'he de dir que també tenen una cosa en comú, que és que ells s'adapten a la tendència, perquè els d'aquesta empresa van dir, com fem que el nostre gelat sigui viral? Què s'està fent viral ara? Les coses amb proteïna.
1: Què van fer ells, una col·laba amb Marlucas?
2: I ells van dir, doncs som-hi, proteïna, som-hi, Marlucas, som-hi, Juan Magán. Entén-me, no, la vibra?
1: No, és exactament aquesta vibra.
2: Ells pugen al carro del que està en tendència de TikTok en aquell moment. Per tant,
1: tu saps que és objectivament una puta merda, però bueno, hi ha gent que li agrada pues, que s'ho enxupin. Segur que no és bo, això.
2: No,
1: segur que et peta un tímpano de la mateixa manera que segur que et peta un pulmó.
2: Per exemple.
1: Va, seguim. Els catarres. Els catarres, atenció, perquè potser no m'ho compres, però per mi són el gelat de color blau. Durant la teva infància o infantesa era probablement el que més et cridava l'atenció i potser el que més et venia de gust, però quan et fas gran és com que et comença a fer vergonya aliena.
2: Ja, uala, ho acabes de descriure. O sigui, de veritat, t'ho dic aquí, mis dietes, perquè crec que no s'havia descrit mai tan bé a un grup.
1: És una mica això, oi que sí? Tot i això, si te'n foten en una terrina, segurament te l'acabaràs menjant perquè en realitat té aquest punt nostàlgic que no et deixa acabar-lo d'odiar del tot.
2: Però passarà una cosa, que tu el provaràs, el recordaves estupendo i quan el provis veuràs que està bo, però sí que és veritat que no és aquella cosa meravellosa.
1: Exacte,
2: que et menjaves.
1: No és el mateix.
2: És una mica com el frigopeie, que jo fa relativament poc vaig anar a un bar, me'n vaig demanar un pensant que reconnectaria amb la meva jo de 5 anys i el que vaig reconèixer va ser amb el lavabo d'aquell bar perquè em va donar DE, diarrea explosiva, però bé, m'ho vaig gaudir una miqueta, t'he de dir.
1: És que és el que passa exactament amb catarres. A més, catarres té una cosa molt bona que jo me n'he fet fart de dir-ho, que és que ells saben que ara no.
2: Ara no.
1: Ara no. Ells saben que ara no toca i que ara no, i per tant toquen moltes cançons antigues, que per mi, per això justament, em recorden al gelat blau, perquè ells saben que ara no.
2: 100% i connecten amb aquest públic nou que els haurà descobert i que per tant estaran meravellades amb els catarres, però amb el públic més gran que connectarà amb les cançons antigues i dirà,
1: exacte,
2: uf, jo era feliç quan sonava això un Canet Rock i ho en continuo sent perquè està sonant exactament el mateix al Canet Rock 10 anys més tard.
1: Per tant, estem d'acord.
2: I ho estàs fent molt bé, estic molt
1: moltes contenta. Gràcies, és que mira, jo normalment aquestes seccions que són un o per un les odio perquè em fan sentir lerda, però sento que he tingut molt bona intuïció.
2: Molt ben fet,
1: però
2: molt
1: va,
2: bona feina.
1: A veure si em compres el següent. Ja no ens passa, ja no estem tan segurs que tinguem grans... Els Amics de les Arts. Jo avui ploraré, perquè vols els Amics de les Arts, que és el grup que tenia amb el meu ex.
2: Hòstia, que dur.
1: La veritat és que tinc una mica de ganes de plorar, tot i que avui m'he posat rímel i crec que no és waterproof.
2: Pues ja pots anar amb compte o portar un desmaquillant al bolso per quan acabi el concert.
1: Aquests potser no em connectes perquè tu saps qui són els Amics de les Arts.
2: Jo... És que els catarres i els Amics de les Arts...
1: És veritat. És veritat que tu els confons molt.
2: No, són els que estan tocant ara.
1: No, els que estan tocant ara són els Doctor Prats.
2: Doncs es sumen al carro de... Jo penso que són els mateixos.
1: Mira, per mi els Amics de les Arts, ara quan els sentis, potser em donaràs la raó, són un gelat de cafè. És de gent gran, però si de jove ets prou intel·ligent també t'agradaran. D'entrada potser no és el grup que tu triaries quan tens 15 anys i només vols coses de colors radioactius i clarament nocius pel teu cos i per la teva flora intestinal, però arriba un moment que entens que aquí hi havia una maduresa que tu no havies sabut apreciar. Una mica com, no sé, com aquestes, com les anxoves, que de petit no les pots suportar, però de gran penses, hòstia,
2: sí,
1: què he fet tota la meva vida sense això?
2: A mi em passava això amb el formatge. De petit els odiava, tots els que no eren formatges com bàsics,
1: clar.
2: I ara el formatge blau, totes aquestes
1: exacte.
2: Coses extremes, penso,
1: és,
2: pel cul.
1: És exactament això, i el gelat de cafè, de la mateixa manera que les anxoves i de la mateixa manera que aquests formatges més forts, té aquell punt amar clàssic i una mica de senyor que llegeix el diari, que també en realitat fa que sigui boníssim. És que és exactament igual que els Amics de les Arts, que potser no fan tant soroll com altres, però quan hi tornes penses, hòstia, això està molt ben fet.
2: Sí que està molt ben fet.
1: I el concert dels Amics de les Arts és una autèntica barbaritat. Jo m'ho vaig passar molt bé a Cabró Roig quan van actuar. Eh?
2: Ai, doncs mira, avui no hi toquen, no?
1: Sí, clar.
2: Ah, avui sí que hi toquen.
1: Tots aquests artistes que t'estic dient són els d'avui del cartell, eh?
2: Ai, doncs,
1: no me n'he deixat ni un.
2: Doncs aniré a primera fila a gaudir-m'ho, a veure si ho entenc, la vibra, i els aconsegueixo diferenciar d'una vegada.
1: Fantàstic. Passem amb un altre?
2: Tomi.
1: Tomi. Si el mar és amor, jo sóc el mar. Aquest és el que menys em quadra a mi, t'he de ser sincera.
2: Bueno, no
1: Ginestar, per mi, són el gelat de caramel salat, perquè tu al principi no acabes d'entendre la combinació. O sigui, per què juntaries caramel amb sal? Quan t'hi acostumes té sentit, però abans d'acostumar-t'hi no ho acabes d'entendre. De totes maneres, després ho proves i veus que en realitat és una combinació perfecta. I per mi això és exactament el que passa amb Ginestar, que quan no els coneixes no saps si són nòvios, si són amics, si són germans, però quan t'endinses del seu món descobreixes que són boníssims i que són fantàstics.
2: Sí que és cert que has d'entrar molt en el lore per acabar d'ubicar-te una miqueta amb tot això, però té molt de sentit el que has dit perquè, per exemple, el gelat amb sal és una cosa que fa molts anys que està a les gelateries i fins que no ha fet un boom de viralitat, no han descobert, o sigui, no has descobert que allò estava realment bo. És allò com Ginestar porta molts anys sonant a les nostres playlists, però no acabaves com de saber qui era, no els ubicaves, saps? I ara ja, per fi, almenys a mi m'ha passat que de cop i volta sé qui són i vaig escoltar la seva música quan vaig a veure què ha fet Ginestar.
1: Vale, absolutament. No podria estar més a favor. Següent. I un dia deixaràs enrere el món. Ara sí, els que estan actuant ara mateix, Doctor Prats, per mi són un gelat de nata. És també, de la mateixa manera que Buos, objectivament és una puta merda. No té gust de res, convén a tot perquè té zero personalitat i, de fet, per mi fins i tot el pots confondre una mica amb el gelat de iogurt. De Doctor Prats no sé ni la cara que fan, imagina't, jo que conec a tothom, no sé ni la cara que fan els de Doctor Prats.
2: Tota aquesta gent, sí, perquè tenim aquí a tota la pista.
1: Ah, no, no! Està tothom saltant i està tothom gaudint, eh? Però jo parlo de la meva opinió.
2: Perfecte.
1: I a mi em fots un trompetista de qualsevol altre grup i em dius que és cantant i m'ho crec. De la mateixa manera que em fots un gelat de nata i em dius que és de iogurt, jo et dic, ah, vale.
2: 100%.
1: Va, doncs anem amb Maria Jaume. La Maria Jaume és el teu gelat preferit, en el meu cas el de menta, en el teu cas...
2: El de xocolata negra.
1: Veus? No pot ser un gelat concret perquè sempre hi haurà algú que te'l criticarà i la Maria Jaume ho fa tan bé que no es mereix que ningú consideri que no és prou bona i no es mereix que ningú la critiqui. A més, el millor gelat sempre és una mica personal i costa d'explicar als altres per què t'agrada tant i per mi és exactament això. I connectes i prou, no calen ni més explicacions.
2: T'ho compro. Som-hi.
1: Som-hi, següent, va. Com et dius? Em dic Xavier. I què veus? La Ludwig Band és el gelat de pistatxo. Ara s'han fet virals, els enxufen a tot arreu perquè s'han gentrificat i tenen dues opcions a partir d'aquí. O aguanten o cauen. Durant anys et diré que era un gust una mica de nínxol i de cop va començar a aparèixer totes les gelateries, en aquest cas festivals i cafeteries, en aquest cas festes majors del país, i fins al punt que no sabies si t'agradava de veritat o només t'havien convençut de que t'havia d'agradar. Per mi ells segueixen una mica l'exemple de Detalles. Atenció, perquè també en parlarem.
2: Sí que és veritat que el gelat de pistatxo té aquesta cosa que al principi tenia un fan molt fidel i tenia una comunitat molt arrelada, que era molt petita, i ara que s'ha fet mainstream, doncs potser de cop i volta a la gent, o sigui, perd una mica aquesta fidelitat del públic, que espero que no li passi a la Ludwig Band.
1: Jo espero que tampoc, perquè ells són realment fantàstics. Va, som-hi amb l'últim grup. Per moltes coses que ens passin, jo t'estimo igual. Detalles, ells en aquest cas són un gelat de Lotus perquè es van fer virals abans que el pistatxo i ara ho carden fins i tot a les hamburgueses, és insuportable. La gent ho ha cremat tant que a tothom li fa molta mandra i ja està gairebé mal vist admetre que t'agrada. Però el que passa és que quan en menges penses, hòstia, recordo per què això m'agradava tant. Que és exactament el que em passa a mi ara amb Detalles, que quan els escolto en directe penso, ai, monos, jo és que els he d'estimar perquè és que no hi ha cap altra opció correcta en aquesta vida.
2: Tia, ho has fet molt bé. De veritat que crec que has clavat tots els grups amb els gelats de... amb els gustos de gelat.
1: La veritat és que m'ho he treballat molt, eh?
2: Molt bé, es nota. I de fet, crec que ara per celebrar-ho podríem posar una mica de gelat de pistatxo, de fast food.
1: Ah, vale.
2: Posem on t'has ficat aquesta nit, a la Ludwig Band.
1: Som-hi, som-hi. De seguida passen per aquí Dani Sis i Itkis.
0: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la

0: Estàs sentint el Loft.
1: Falten dos minuts per dos quarts de vuit del vespre i seguim el Loft Picat. Som la Gala Castelltort.
2: I l'Alberto Gadel, perdona. Ha set un impuls.
1: No passa res, ho he entès, també.
2: Has empatitzat?
1: He empatitzat moltíssim.
2: Avui estem d'un empatitzament, ta mare de Déu.
1: I avui som al Canet Rock, que és la festa major de Catalunya. I, de fet, aquí, avui a Canet, hi veurem moltíssims artistes a sobre l'escenari, però on hi ha tot l'Star System concentrat és, sense cap mena de dubte,
2: al
1: backstage.
2: Mare de Déu, què està passant?
1: Doncs que estem d'investigació màxima.
2: Ah, vale.
1: A Canet de Mar, cada any s'hi guanya un rècord Guinness. No sé si ho sabies, petit
2: no,
1: dato.
2: No, a veure.
1: Per persones més virals per metre quadrat.
2: Ah, que bé.
1: I, de fet, hem pogut segrestar una estona els nostres perfectes i, pel que sembla, encarregats de fer el hit de l'estiu d'aquest any, Dani Six i Kid. I com puc dir que no? Ai, ai, ai. Nois, com esteu?
3: Què tal, què tal, què tal? Com va?
4: Sí. Molt bé, molt bé.
2: Acabeu d'arribar?
3: Ara mateix.
2: Com porteu la calor?
4: Fatal.
3: Fatal.
2: Està sent bastant demencial, oi?
3: Sí, molt loco.
4: Aquest matí hem estat a la platja, per sort, i...
3: Platja i piscina, però és que surts i ja vols tornar a ficar.
2: 100%. Ja, sí que és això.
1: Però es veu, que us ha tocat una mica.
3: Es nota, no?
4: Estem cremadets.
1: És el millor de l'estiu, oi?
3: És l'únic bo, sí.
1: Escolta, quants cops heu vingut al Canet Rock a la vostra vida?
3: Jo crec que menys que el Dani, no? Jo sí, crec que he vingut d'un parell.
4: Jo de públic havia estat un parell d'anys i crec que l'any passat, o sigui, serà el quart, potser, aquest.
2: Ah, molt bé, com nosaltres, no?
1: Més o menys, sí. Des del 2022, que vam coincidir per primera vegada aquí.
2: Que maco, va ser preciós.
1: Escolta, i heu pujat a cantar alguna vegada a l'escenari?
3: L'any passat, no? Vam fer amb Tallets, vam cantar la Colau.
1: Epa! I això vol dir que aquesta nit es repeteix o què?
4: Veurem.
3: No ho sabem encara.
4: Veurem.
3: Depèn com vagi la nit.
1: Quins factors són els que decidiran si sortireu o no?
3: Bueno, és que com canten a les 3, poden passar moltes coses.
2: Canten molt tard, mis perfectes.
1: Sí, recordem que va haver-hi un any que la Julieta va sortir sense ni micròfon. Va sortir fent veure que cantava i fent playback de la seva pròpia cançó.
3: Wow.
1: Ella va ser la més perfecta, realment. Jo l'estimo. Escolta, us veieu tancant el Canet Rock, però alguna edició de cop i volta?
4: Esperem que sí, la veritat que seria, jo crec que molt èpic.
3: És un objectiu que tenim marcat que molaria cantar aquí.
2: Tancar, o tocar.
3: Bueno, a veure...
4: Primer tocar, i si tocar. És tancant, ja perfecte.
3: Si és tocar de nit, per mi ja és top.
2: Vale, tocar de nit, molt bé aquesta puntualització, realment.
3: Si no mors de calor.
2: No, si no et pots morir de calor, no és ni broma.
1: Però no és una putada, perquè penso, si ara he d'estar aquí fins a les 5 del matí aguantant per sortir a actuar...
4: Bueno, vens més tard, suposo que descanses abans. De fet, ho vam fer també en un festival altre. Ens tocava cantar els últims i vam haver d'anar més tard, perquè si estàs tot el dia allà, igual no surts.
1: No surts, Que canti un playback. Però bé, anem a parlar de l'última cançó. Sempre s'aturi el temps. Últim tema, que s'aturi el temps, que s'està fent molt viral a TikTok. De fet, fins i tot hem vist a la fucking Bombón Rage.
2: Això és.
3: Tenal.
2: Història d'internet.
1: Però perquè a ella li encanta de cop i volta agafar una cançó en català i dir recordeu que sóc catalana.
2: És que també ho va fer amb la Lulivan.
1: Ella és perfecta. Escolta, però per fer un hit d'estiu, fa quant que s'hi treballa? És a dir, quan vau començar amb aquesta cançó?
4: Quan el vam fer, aquest, Pau?
3: Ara, bastants mesos ja. És que el heavy dels temes de l'estiu és que els treballes a l'hivern. Saps? Els treballes a principis d'any.
4: T'has de posar en mood d'estiu abans de que arribi.
3: Sí.
2: No costa això, com ho feu?
3: Bueno, has de tirar de memories, tirar de memòries i recordar-te l'estiu passat.
1: Però potser per això són tan bones, perquè juguen amb aquest paper de la nostàlgia.
2: Clar, pot ser. Mira, t'ho puc comprar.
1: Que és això que l'estiu sempre s'acaba, tot i que tot s'acaba, però que l'estiu és una cosa que vols allargar per sempre, però bé.
2: Sentiu molta pressió per fer una cançó d'estiu? És com crear una batalla campal.
4: Sí, ens la posem nosaltres mateixos, perquè al final és molt relatiu a la cançó d'estiu. Igual el tema que menys t'espera...

0: aquest any.
1: Ah, sí?
2: Que la posi temes del 2010 a fuego.
3: Sexy Beach és del David Guetta.
2: I tant, i tant.
3: Uf, aquesta cançó és...
0: Temón.
2: Banger, banger.
3: És temón històric.
1: Tu, Albert, on tens alguna?
3: Del tema de l'estiu, deixa'm pensar, de cop i volta...
1: Jo sí, però em fa vergonya.
3: No, digues, va.
1: Quevedo.
3: És broma, el Golpito.
1: No, em fa vergonya, em fa molta vergonya, però, perquè a mi ni m'agrada.
2: Quevedo... El Golpito, eh?
0: Quevedo és... Ara és el millor, o sigui, ha tret unes coses que...
1: No, però jo me l'estic
0: que...
1: enxufant pel cul, no puc parar. Em fa una vergonya... Quevedo.
2: No ho vols dir, no?
1: No,
2: no,
1: no
2: pots parar i no vols dir.
1: És el meu guilty pleasure, però és que no puc parar d'enxufar-me els auriculars, sóc addicte.
3: Però perquè hi ha com una repulsió a Quevedo, de fet, un dia...
1: No, molta, jo molta!
3: Parlant amb la Julieta, tu recordes que li vaig dir, tia, m'ha sortit Quevedo el meu top artistes de l'any, i m'ha dit, ja me joderia o algo així, i jo, ara, tia.
2: Però jo no crec que sigui per la persona que és, perquè no és una persona, jo crec, que et doni aquest sentiment. Ja. És més que res, perquè una persona tan famosa o tan... que escolta tothom, et fa aquest gesto de, si escoltes a Quevedo, ets un NPC, saps?
1: Vale, sí que és aquest punt, realment.
3: Escolta, el títol és Que s'aturi el temps, però què fa Que s'aturi el temps per vosaltres? Perquè entenc que també deu ser com una forma de... O sigui, de protegir-vos a vosaltres mateixos, de que això no s'acabi, de viure el present, de connectar...
0: Sí, per nosaltres, quan estàvem escrivint la cançó, crec que ens vam imaginar típic moment amb els col·legues d'un viatge que s'està acabant i estàs en els últims dies allà a posta sol, tal, i ens vam imaginar això, no? Que no s'aturi el temps, o sigui, que s'aturi el temps, ens quedem allà i no sé, crec
2: viure
0: que
2: va néixer no?
0: d'això, sí.
2: I de viure el moment, perquè sempre és lo típic que estàs ara
0: i penses
2: aquí,
0: en,
2: pensant en demà què
0: la
2: faré...
0: La setmana que ve, ja, saps?
2: És on tu estàs aquí, amb els col·legues, on sigui, d'igual, passant-ho bé a l'estiu, pues passa-ho bé ara, i d'aquí 3 hores ja serà el futur, saps?
1: I sou molt de sentir nostàlgia de coses que potser encara no han acabat.
0: A mi em passa sempre.
1: És
0: o sigui,
1: sí?
0: Estic al tercer dia del viatge i estic pensant, què putada,
2: que no s'acaba mai.
1: Però també, 100%.
0: És horrible, això. Sí.
3: Però és molt guai la sensació, o sigui, perquè crec que la cançó retrata molt bé aquest moment, com per exemple, estàs mirant la posta de sol, vale? Que el guai de l'estiu és que dura tant el dia que pots estar molta estona i podrien dir-te que són les 5 de la tarda o les 8, que continua sent el mateix moment per tu.
2: Sí, sí, sí.
3: Això escolta, i en quin moment sentiu que el temps sí que passa i que passa molt de pressa?
2: A l'estiu?
3: No, en general, com al contrari del que seria aquesta cançó, saps?
2: Uah, no sé què dir-te, eh? És que jo crec que va una mica, perquè la cosa és que quan t'ho estàs passant bé, quan estàs bé, és quan passa el temps més ràpid, és la putada. I llavors és intentar
1: la
2: això,
1: vida és molt injust.
2: Immortalitzar com el moment de ho estic passant bé, doncs sigues conscient de que ara està molant per com acabar de viure el moment, saps?
3: I alguna vegada heu fet allò de això ho recordaré per sempre i que us quedi la memòria gravada.
1: I després ho heu recordat perquè jo cada cop que ho he fet ja no me'n recordo.
3: No!
2: A mi m'ha passat amb somnis.
3: En sèrio?
2: Jo me'n recordo d'algun somni de quan tenia 15 anys o així perquè em vaig volent recordar. Guarda. Vaig aixecar i vaig dir això m'ha molat molt, m'ho guardo.
3: Guardar.
0: Com a TikTok.
3: Tu?
0: Jo és més com en moments dels amics que estem a un lloc i diem buah, això ens en recordarem i de fet el segon estiu tornes a parlar, saps? Per exemple.
1: Ah,
0: i,
1: val.
0: I ens queda, sí.
3: Escolta.
1: Jo intento fer-ho com està passant una cosa dolenta, en plan, va, després riuré.
3: Clar, això sí que és...
1: Però com per subsistir, saps?
3: És que és com la calma de que tot passa, tio, d'igual, en plan, com que el temps mai es podrà aturar, és com tot passarà, no passa absolutament res, que sé que està happy flower, però és una veritat...
1: No, tu has de prendre així al final.
3: Que el temps passi, però ràpidament amb una persona, és green flag indispensable, oi?
2: Com?
3: Que el temps passi ràpid amb una persona és una green flag indispensable.
0: Home, això vol dir que tu passes bé, sí.
2: I tal.
3: Ara ja fa un temps que vau treure el vostre últim àlbum. Esteu treballant però en un proper àlbum? Esteu treballant en un EP de cop i volta?
2: Bueno, estem plantejant coses. Sí, aquest any volíem que fos un any de pues, treure un bon tema a l'estiu, treure diversos singles així bastant bomba i acabar com donant-li forma amb algun single que hagi sortit, més idees que estem plantejant a l'estudi i que potser pues, de cara a l'any que ve...
0: 2027, sí.
1: Que teniu el concepte?
0: No, de fet el triem sempre com al final de tot. I no sé per què...
1: Pensava que era el primer.
0: És com que
2: ens... Depèn.
0: L'únic que generalment ens ve tard, saps?
2: Sí, perquè un cop hem intentat compensar-ho abans i ens limita bastant el que ve a ser la creativitat, perquè no vol sortir aquell concepte i és bastant xungo fer doncs, 10-12 temes que englobin aquell concepte, saps? És bastant xungo.
1: Realment té més sentit.
3: Clar, si tires com de creativitat, al final tot acabarà tenint un sentit.
0: Sobre és com que estem com alineats, és a dir, el que hem viscut un i l'altre s'assembla molt, llavors és com... Tenim aquest projecte, com li diem? I llavors és com que de cop i volta tenim el nom perfecte.
3: Que guai.
1: Us poseu bastant d'acord, doncs.
0: Sí.
2: A vegades costa més que d'esto, però bueno.
0: Anem fent.
1: Fantàstic.
3: Com que veiem que vosaltres sou persones d'estiu, us coneixerem una mica més i, per tant, hem preparat un test estiuenc del Love. Bàsicament, us farem preguntes una mica...
1: Qué bonito!
3: ...íntimes relacionades amb l'estiu. Per tant, comencem.
1: Us poseu la crema solar abans o després de

0: sortir de l'aigua.
1: Quan me'n recordo?
0: Jo no em poso mai crema solar, és una cosa que he de començar a fer immediatament, perquè després em cremo, avui sí que me n'he posat.
2: A mi és que em passa una cosa, que és que si me la poso abans i me tiro, després em quedo amb els ulls vermells perquè em cau tot a dintre, saps?
0: Llavors has de posar la que no es desfà amb el sol, amore.
2: Ja, però, i l'aigua?
1: Waterproof.
2: No, no.
1: No, la de meduses, la de meduses, ojo, eh?
0: La de meduses. Què?
2: De meduses, de meduses.
0: Ah! Hola! No, dic què?
1: Perquè no et piquin, dic.
0: Hi ha crema solar per meduses?
1: Sí, literal.
3: O sigui, perquè no et piquin les meduses a tu.
0: No, ja ho entenc. No, home, no. Home, ja ho... A veure.
2: Teva, no te vull que t'acremis,
0: amor. Ala, no ho sabia.
2: I n'hi ha fins i tot amb àcido hialurònico.
1: Amb els dos, eh?
2: És una col·laboració nova que ha sortit.
1: Va, guapíssim.
2: És que l'he vist a una amiga meva i jo, amor, com t'has de cardar àcida i l'única que tens 22 anys.
0: Bueno, però això saps que funciona així. Amb 16 has de començar a enxufar-te coses perquè si no...
2: No vas al ritme de la societat.
0: Exacte.
2: Escolta, vosaltres sou de posar-vos calçotets sota el banyador.
1: Jo aquest estiu m'he quitat.
2: Molt bé.
1: Ho portava fent tota la meva vida i ja no, ja no.
3: A mi és que em passa que hi ha un banyador que és groc i si no és transparent, llavors m'he de posar sí o sí.
2: Jo ho faig bé pel color del banyador, perquè sí que és veritat que hi ha alguns que tenen.
3: És perillós, a vegades.
2: Però quan me'ls poso, me sento com super NPC.
1: Sí, sí, sí.
2: No, tu has de ser la moderna, que si et tires de bomba, t'has tirat de bomba i el calçotet s'ha quedat flotant, però suda. No passa res perquè et quedis amb la títola a l'aire.
0: Que empatitzen gens, però em sembla fantàstic.
2: No passa res. A veure, tira amb la propera, a veure si t'empatitzes.
0: A l'hora de marxar, us assequeu una mica i cap a casa o teniu sempre una muda de recanvi?
3: Muda de recanvi, 100%.
1: El Dani porta a la bossa,
3: jo tot,
1: potser 3 samarretes, 5 pantalons...
3: Com que no em poso d'acord, sí, surto de casa i porto 3 pantalons. Depèn per allò de després, no sé on anirem. S'ha de portar sempre.
1: Jo no, jo no. Jo con lo puesto.
0: Jo també, i és una guarrada, perquè després passa el que passa. Però és que em fa una puta mandra preparar tota la bossa.
1: No, no, és que jo passo.
2: Jo soc del seu team, t'he de dir, jo m'emporto l'armari sencer. Dic, outfit per si sortim de festa, outfit per si anem a un cafè amb llet, outfit per si
3: ara.
2: Anem a un xiqui parc de cop i volta. Escolta, creieu que a l'estiu un bany a la piscina convalida una dutxa?
0: No.
3: Sí, jo diria que sí.
1: Sí. Mira, i més si vens a la platja, perquè treus la sala i dius, ja estic net, ja està.
2: I passa així amb el cabell,
3: I com que... 100%.
2: Te remoleas un poc.
1: 100%.
0: L'única cosa, o sigui, jo em dutxo el cos sempre a la platja, però a vegades em deixo els cabells perquè queden molt bé.
2: Home, és
1: sí, mola, mola, això mola.
0: La sal és una bendició.
2: És mi puto todo. Escolta, aquesta és una mica més foodie per tu, Gala.
0: A veure, quin és el vostre tàper estrella per portar la navareta de la platja?
1: Jo crec que fruita, no?
3: Sí, síndria
1: o algo així, està bastant bacana.
0: No us sou amanides de pasta i aquestes coses, eh?
1: No, no, no.
2: Amb xíndria,
0: no, perquè a mi em fa molta mandra, però per d'esto ho faria.
1: És que no vaig a la platja tot el dia, ja. Dinar, ja, o sigui... Què va, què va.
2: He pensat, aquestes passaran tot el dia a la platja, però és tot la platja i piscina.
3: I piscina, doncs.
0: Ah, clar. Molt bé, molt bé.
2: Escolta, és cert que els passa millor l'estiu si esteu solters?
1: Bueno, depèn del moment en què estiguis, de la relació, també.
0: A veure, si ho acabes de deixar, jo crec que no.
2: No.
0: Si ho acabes de deixar...
3: Bueno, sí,
0: que...
3: de fet, bueno, és el millor moment com per...
1: A veure, acostuma a ser més divertit, o sigui...
3: És el moment per oblidar-te una mica...
0: Hi ha més trama, segur.
1: Hi ha més trama, o sigui...
0: Sí, és inevitable.
1: Tens més històries que per escriure després, saps, en temes?
2: És que, clar, vosaltres heu de fer les coses per la trama literal.
0: No, no, és feina.
2: Ai, que divertit. Amor, t'estic fent gòstic per feina.
0: No, no, i després enviaré factura i tot, imagina-te.
2: Que divertit.
0: Ara mateix, quin és el vostre semàfor sentimental?
3: Vermell.
1: Àmbar.
2: Epa!
0: Oh, que bonito.
2: Has vist que bé? Tenim tots els tres colors a la taula.
0: Ai, no, que trist.
2: I ara l'estiu, quina és la millor hora per tornar de festa?
1: Per tornar?
3: Quan sí. Surt el sol, realment mola.
2: Com el Canet, no?
3: Sí, sí, sí.
0: Però vosaltres sou fidels a... Com era aquella frase que diu? Una retirada de temps és una victòria.
1: A veure, hi ha dies que sí. Hi ha dies que no
3: depèn,
1: està
3: quajant
0: la nit. O us soleu passar. Jo no, jo sempre trio molt bé l'hora.
2: Doncs quina sort, amor.
0: Sí. No, tu no.
2: Jo sempre trio l'hora d'arrepentir-me. De...
0: Com Mariona Cordo.
1: És bona hora també aquesta.
2: Que arribo i dic, me cago la puta, tio, no hauria d'haver allargat absolutament res.
1: Sí que quan veus, t'estàs pirant pensant que ho estàs fent bé i veus que ja ha sortit el sol, dius, buah, que liada.
0: És que el sol és escarós, perquè el sol sí, et canvia la química del cervell.
1: Sí, sí,
0: i jo si veig el sol és el pitjor dia de la meva vida.
2: Perdona, i estirar-te amb els primers rajos del sol, que són de 80 graus, és escarós.
0: Això és horrible.
3: Això és el pitjor.
0: És molt desagradable.
2: Però bé, Dani Six i Kit, moltíssimes gràcies per passar pel Love Turn totes, a guardar-vos que s'aturi el temps a les vostres playlists d'estiu. Gaudiu moltíssim del Canet aquesta nit i en una estona ens veiem fent unes ballarugues i a sobre l'escenari, potser,
3: depenent
2: de com estigui el vostre mood.
1: Molt bé.
2: Nosaltres continuem fent el Love i us deixem marxar.
0: Moltes gràcies, nois.

0: prop.
1: Això és el Love.
2: Família, mira, 7:45 ja són, mare de Déu, aquí no baixa el sol ni que li paguem diners, és salvatge. Seguim al Love Dicat, som l'Alberto Gadel.
3: I la Gala Castelltort.
2: Seguim a Canet Rock, ara és el moment de sortir a veure què ens diuen els caneters que hi ha per aquí. Tu em sembla que estàs anant a la VIP, Alberto, o no, al final?
3: Al final he decidit que aniré al backstage, perquè la pista ja la veurem moltíssim amb tots els reels de les altres i jo he decidit que vull ensenyar la part més profunda del Canet Rock.
2: Molt bé, doncs a veure si tenim alguna exclusiva mundial. Em sembla que repetirem una mica la dinàmica del vídeo perquè ens va agradar prou i farem un què prefereixes.
3: Efectivament. Abans, però t'he de dir que aquí amagades a darrere al backstage hi ha unes pilotes de platja gegants que posa Canet Rock, que suposo que començaran a llançar d'aquí res.
2: Ah, molt bé, doncs mira, primera exclusiva mundial.
3: Efectivament. A veure, de moment estic intentant pillar, és molt aviat al matí, bueno, al matí a la tarda. A veure si puc pillar algú. No estic veient a cap VIP, tia. Estic en crisi de VIP. He fet una fake news, que és que hi havia moltes virals juntes i resulta que deuen estar a un altre puesto.
2: No, perquè mira, ara és molt tard. Ai, és molt aviat, perdona'm, i la gent està de debò molt acalorada. Llavors, deu ser això.
3: A veure, intento atacar els de Ginestar. A veure si...
2: I a veure què et diuen.
3: Hola, amores! Hola! Us puc fer quatre preguntes superràpides. És pel Loft, estem en directe. Hem fet un petit joc de què prefereixes per posar-vos en unes situacions ridícules. Love coded 100%. La primera, i per anar escalfant, quin preu li posaríeu a una subscripció mensual si t'assegurés patates fregides il·limitades? Per cada mes, eh?
4: 35 euros.
3: Sí.
2: Mare de Déu!
5: La tera.
3: O sigui, la tindríeu per si de cop us ve un entull de patata fregida, però sense cap mena de...
5: Sí, això.
4: Diem ketchup i mostassa.
5: Menys euros, no, 10 euros.
3: Sí, home, però 35 euros són molts si de cop i volta només et ve de gust un dia.
5: Exacte, jo crec que faria, mira, rotllo 7,99 o així, saps?
4: Això fan molt per enganyar la gent, el del 99, tu.
3: 100%. Ara passem a una cosa més del cos. Vale. Esteu connectats vosaltres amb la vostra corporalitat?
5: Exacte, sí, molt, moltíssim. Prou.
4: Sí.
3: Què preferiríeu? Estornudar de purpurina o plorar confeti?
5: Estornudar purpurina.
4: Sí? 100%.
5: Però perquè no ha de fer tan mal, no? És que plorar confeti...
3: És dur.
4: El confeti sec...
5: Estornudar purpurina, rotllo, com una fada, en plan...
3: Sí que és veritat que és de la més divertida, tot i que sempre hi ha algú a la classe que de cop i volta estornuda de forma rara.
5: Sí. Conya, que estornuda...
4: Fa una olor a baba.
3: Ai! Que específic, tio! Mare de Déu, senyor, quin fàstic! I ara una altra. Què preferiríeu? La típica de cagar una pinya o pixar un raïm?
5: Cagar una pinya o pixar un raïm? Pixar un raïm.
3: És broma, no?
5: Cagar una pinya, però que punxa molt, és molt gros una pinya.
3: Ja, però i la cavitat urinària és d'un mil·límetre.
5: Però un raïm... Hòstia, és que una pinya... No tornes a cagar en la teva vida, sense dolor.
3: I el raïm no tornes a pixar en teva vida.
4: Però si apretes molt fort, igual la xefes.
5: Pedres més grosses que un raïm per al xotxo, eh? I pels
3: nenis. Hòstia, clar, no ho havia pensat. És que a mi una pedra és mi major miedo. I per últim, preferiries que totes les teves mentides passades sortissin a la llum o que tothom pogués escoltar els teus pensaments durant una setmana?
5: Hòstia, que difícil.
4: La segona, sens dubte.
5: Sí, la segona, sí.
3: Estaries la setmana aquella com intentant no pensar?
5: Mindfulness, a fulls.
4: Tot l'estona així.
3: Estic molt bé, estic tranquil·la, sóc perfecta. I així tothom t'escoltaria. Escolta, que vagi molt bé el concert. Ens veiem d'aquí una estona. Jo continuo assetjant una mica a les superstars del Vic. Que vagi molt bé.
2: Sort que han dit que prefereixen estornudar purpurina, perquè és que jo quan la gent em diu que prefereix plorar confeti, al·lucino.
3: 100%, tia. Però t'he de dir que el de pixar un raïm mai havia estat tant en desacord. Escolta, no hi ha... O sigui, estic en crisi de VIP Gala. Què vols que faci? Vaig a pels caneters.
2: Home, sí, no? Quin remei.
3: Sortiré cap a la pista, perquè jo pensava que aquí hi hauria tot quisqui.
2: No, no, jo crec que a la pista trobaràs molta gent. Mira, aquí davant del Love hi ha molta gent que està divertint-se ara una mica amb el DJ. Qui està tocant ara?
3: Doncs...
2: Qui és el DJ ara?
3: Doncs no tinc ni idea perquè ni el veig, amor.
2: És la Rescudina? Mira, sí, és la
3: Pot
2: Rescudina,
3: ser, no?
2: Em sembla. Que ho és, sí que ho és, t'ho confirmo.
3: Doncs mira, a veure, mira, aquests nois d'aquí que semblen ben eixerits i ben perfectes. Hola, hola, hola, hola, hola! Què tal, com esteu?
6: Molt bé, molt bé.
3: Com us dieu vosaltres?
6: Jornau.
7: Jo, Jana.
3: D'on veniu?
6: Jo, de
4: Els dos de Cardedeu.
3: De Cardedeu, eh? Perfecte. Qui heu vingut a veure aquesta nit?
4: Com?
3: A qui heu vingut a veure? Quin concert us fa més il·lusió?
6: Tots.
3: A tots, eh?
6: Sí, sí.
3: I us quedeu fins que surti el sol.
6: Sí.
2: Però el que més il·lusió...
3: El que més il·lusió, el top number one in the sky?
6: Difícil, potser Pica Flowers.
3: A sobre estrenen directe, bueno, no l'estrenen, però fan un directe nou que ja portàvem 2 anys veient el mateix i teníem ganes d'una renovació. Escolta, us faig una mica de què prefereixes, vale? Us poso situacions i m'heu de dir què preferiríeu. Si, per exemple, estornudar purpurina o plorar confeti. Què preferiries, estornudar purpurina o plorar confeti?
6: Estornudar purpurina.
4: Potser també.
3: És la més fàcil, realment.
2: Molt bé, eh? Veig que la gent aquí té més seny que el vida.
3: Ara vaig a posar una mica de debat. Sí que és veritat que els del vida els encantaria plorar.
2: Oh, els encantaria plorar confeti a tots, jo no ho puc entendre.
3: Potser és perquè són més modernes i ploren més. Aquí la gent, clar, el Canet té una cosa que hi ha molt de pols i el dia següent et cauen els mocs com ningú.
2: Ah, bueno, i els mocs que són negres.
3: Pelos.
2: És increïble.
3: I potser són confeti també, després de tots els canyonassos de confeti que carden. Escolta, i l'última que us faig, preferiríeu pixar un raïm o cagar una pinya?
6: Aquest ja me l'havien fet. Pixar un raïm.
3: Hola, una cosa, perquè tothom vol pixar raïm.
6: La pinya té punxes.
3: Tia.
2: És que tu prefereixes cagar una pinya, amore.
3: Jo prefereixo cagar una pinya, però sense cap mena de dubte. Soc molt conscient de la meva corporalitat i la meva capacitat d'expulsió. Tu també?
4: Depèn de quin cantó la pinya.
3: La pinya va amb les fulles cap a dintre.
4: Vale, doncs potser la pinya.
3: Gràcies.
2: Jo ho trobo una barbaritat, cagar una pinya.
3: Escolta, nois, us deixo gaudir del concert, que vagi molt bé. Una cosa.
2: Fem un altre tipus de preguntes.
3: Vale, va, canvio. A veure, a veure, a veure, a veure, a veure... A veure, anem cap... Cap on anem?
2: Mira, hi ha molta gent, Albert, realment tens per triar,
3: sí,
2: eh?
3: Sí que sí. A veure, mira, aquesta noia que està com molt emocionada. Hola, noies, com esteu?
6: Què?
3: Com estàs?
6: Bé.
3: Com et dius tu?
6: Ainhoa.
3: D'on vens?
2: Una noia de poc
6: estarà. De Reixac.
3: De Montcada i Reixac, perfecte. A qui vens a veure avui?
6: Com?
3: A qui vens a veure avui?
6: A Figaflauas.
3: Oh, és que Figaflauas és perfecte, oi?
6: Sí.
3: Mira, et faré una mica de pregunta, d'acord? Què preferiries, tenir una relació secreta amb un famós o una persona en plan que respecta molt tothom, així que és com molt viral i tal, però no poder explicar-ho, és a dir, és una relació secreta per complet, o sortir amb algú normal, entre cometes, però que tothom pensi que no és suficient per tu i que mereixes algú millor?
6: Crec que la primera.
3: En secret, eh?
6: Sí.
3: Home, és que la pressió de que el que la gent diu és horrorós.
6: Doncs realment, jo crec que si t'agrada la persona, dona igual que no ho sepan les restes, suposo.
3: Que maco, jo és que em moriria.
2: Jo penso que arriba un punt que tu tens la necessitat d'explicar-ho.
3: No sents que tens com una necessitat d'explicar quan estàs amb algú, de cop i volta un instastory o alguna cosa així com per amor, que és un impuls gairebé?
6: Home, suposo que sí, però si no es pot, no ho faria.
3: Li tapes la cara, el poses d'esquera.
2: Ah, sí. Molt bé.
3: Perfecte, jo l'amo, eh? I què preferiries, saber sempre quan algú menteix però que mai et creguin a tu, o que tothom et cregui però no saber mai, és a dir, mai tindràs la intuïció de que algú t'està mentint, és a dir, tu creuràs absolutament tot?
6: Saber quan em menteixen, perquè pues, no t'arrisques.
3: Ja, tia, però llavors ningú et prendrà en sèrio, eh?
6: Bueno, però em puc proteger a mi mateixa.
3: Tu ets una tia molt conscient, veig, eh?
6: Potser.
3: Jo te amo. Gaudeix molt de Figaflauas i ens veiem a la pista.
2: Buscar una última persona, perquè mira, és que hem d'acabar d'aquí.
3: Mira, agafo aquest disfruton que tinc aquí, que és perfecte. Hola, què tal, com estàs?
0: Mira, mira.
3: Hola, hola, com et dius tu?
0: Guillem.
3: I tu?
0: Pau.
3: D'on veniu?
0: Barcelona.
3: Epa, i aquí teniu ganes de veure avui? Aquí teniu ganes de veure?
0: A Barres.
7: Sí, la Nol Big Band.
3: Opa, des que s'ha fet... Ets fan OG o és des de fa poc que ets fan?
7: Els acabo de conèixer, però m'han molat. Els he escoltat per venir aquí i m'ha molat molt.
3: Literalment, Gala els acaba de conèixer, literal, eh?
2: Ai, Déu meu, però ell és perfecte, doncs zero vergonya, no?
3: Literal, ets perfecte. Escolta, et faig una mica de pregunta de què prefereixes, d'acord? Què preferiríeu? Que soni una alarma molt forta cada cop que penseu en el vostre ex o en la persona que us agrada i que tothom sàpiga que és per això, una mica com la Isla de les Tentaciones, o que el teu ex rebi un "t'estic pensant" cada vegada que ho fas? Ui, s'ho estan pensant molt.
0: Jo crec que l'alarma.
2: És que tothom diu l'alarma i no m'estranya.
0: En sèrio? Tàpiga.
2: Això vol dir que el pensen molt, eh?
3: Hòstia.
0: Sabria la gent, però no la persona, no?
3: Però igualment ell s'enteraria per collons pel soroll de l'alarma i a més que el vol dir que el penses moltíssim.
0: Ja, bueno, no ho sé, la veritat.
3: Ui, potser que estem descobrint una ruptura recent.
2: Ui.
7: Crec que també l'alarma.
3: Sí. En sèrio?
7: Preferiria l'alarma, sí.
3: Però penseu molt amb els o les vostres ex.
7: Jo penso poc, llavors seria una cosa molt de tant en tant.
0: Poc.
7: Per tant, bé, no passaria res.
3: Diries, és un simulacre, amores, chill. Sortiu de l'edifici tranquil·lament, no?
7: Clar.
3: Perfecte, doncs que vagi molt bé el Canet Sexis, adeu.
2: Alberto, jo crec que pots anar tornant si de sobte trobes algú, però ens queden dos minutets de programa i podrem gaudir de Canet. Realment, aquestes cançons que estan posant, estic tenint molt fomo perquè m'estan funcionant totes molt.
3: T'han posat en Quevedo, amor?
2: Ja, m'han posat el Quevedo i ho sento, però just és quan m'has dirigit la paraula i m'he emprenyat amb tu perquè jo m'estava gozando el golpito.
3: Sorry.
2: I no té nada.
3: Ja sóc aquí, amor, va.
2: Agonet, i para de dir-me amor, ¿esto qué es?
3: Pues perquè estic a la meva...
2: Amor era.
3: Amor era.
2: Hi ha molt sol, que comenci a baixar immediatament. Com ha anat? Bé, no? La gent està divertida?
3: La gent està molt disfrutona, però...
2: No?
3: Molt, bueno, no, molt menys tímida que altres anys.
2: Menys? Jo he vist gent bastant monosil·làbica, però bueno, això ja sol passar, és així.
3: La gent s'acostuma als reels, t'he de dir,
2: Sí, absolutament.
3: És el que noto.
2: Família, escolta, ens anem acomiadant perquè això s'està a punt d'acabar. Ara, després d'aquest petit DJ, gaudirem una mica de la Lulevan. Per tant, marxem.
3: Marxem, donem les gràcies a tot l'equip,
2: no? Clar, evidentment.
3: Doncs moltíssimes gràcies a la Rosa Massaguer, que és la nostra mother, as always.
2: Exacte, també en David Mendoza.
3: En Josep Forns.
2: A la Conchi Vecino, que està a l'estudi tirant-nos totes les cintos.
3: Nani Sticks i Lifkit per guardar-nos una mica d'estona per parlar amb nosaltres.
2: I per ser tan perfectes. A l'Arnau Creus, també.
3: A l'Eudald Feliu.
2: Roger Bisbe.
3: Al Marc Andreu.
2: A la Jana Cinta.
3: A la Mariona Còrdoba.
2: I a nosaltres, perquè som unes pedazo de perfectes en manual. I avui acabem temporada i ara tenim vacances.
3: Que fuerte! Moltíssimes gràcies a tots per escoltar-nos cada tarda en directe de 3 a 5 a Ica.
2: Exacte, ha estat un plaer gegant poder tenir aquest espai un any més i moltes gràcies a tots.
3: Gràcies pels missatges també que hem rebut durant la temporada, que han sigut meravellosos.
2: Com sempre, ara busqueu-nos a les xarxes, Eva, que aquest estiu hi haurà coses, Tenim vacances de Love, però no de Love versió estiu.
3: Nosaltres som addictes al working.
2: Exacte, si no, recupereu-nos a 3Cas, Spotify, YouTube, i dit això...
3: Potser ens veiem al setembre, o maybe not. Vinga, va.
2: Va, us trobarem a faltar, això segur. Molt, molt, molt...
3: De Love!

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
0: a partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.
4: Escoltes ICAT.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Benvinguts, balleu, balleu. Arrenco una nova pista de fusta. Miqui Puig als plats. Són les 8, com sempre, de dilluns a dijous. Sents el so ballotat de l'FM. Ens escoltes amb streaming a l'aplicació per mòbil o tauleta o en els servidors. Així ens entro de nosaltres som cada tarda. Arribant a la temporada, al final, a la recta. Pocs dies, la festa que farem ballant amb vosaltres i algunes coses més. El goig sapiga que els Pista de Fusters sempre sou al nostre costat, sempre fidels, sempre puny en l'aire. Comença una nova tarda a la pista.
2: Soldadito de tierra, te veo siempre tan firme. Desde esta mi ventana, desde arriba, te siento triste.

la història d'un soldadito. Si la Lua, la gallega, fent una altra cançó antibalicista a partir del punt de vista del pobre soldat que té més a perdre que els poderosos.

pobre soldat per la vida. I nosaltres hi posem les cançons Midnight Summer Dream, Shazore Man Ram, i la cançó Sorpresa, com si fóssim el 84.

about an old man.

0: He had gone, I don't know where. He left me here to sit and look at the rain. Don't remember. I don't remember much at all, but his words were echoing. A midnight summer dream. And then I wake again.
1: L'original era del 82. Midnight Summer Dream és una cançó que els Stranglers van fer en Tony Visconti i on te deixaven clar els bons compositors que eren. Ara Oren Amram i el cantant de la banda What Distance. Manfred Tomanser en fan una versió que sona encara més 80s, més densa, més atractiva, potser més contemporània. No sé com dir-ho, però m'ha atrapat. Aquest és el poder.

0: Festa de Fusta. Ara, de dilluns a dijous, al mateix Batcanal de sempre.
1: Hi, George. Morning,
2: Terry. Festa de Fusta presenta Un ball de tarda al mar. Et convidem a celebrar el final de temporada el diumenge 12 de juliol al restaurant Breta de les Ruïnes d'Empúries. Amb els sets de Robert De Palma DJ, Clàudia Guisi i Miqui Puig als plats. Diumenge, 12 de juliol, de les 6 de la tarda a les 10 del vespre. Entrada lliure fins a completar aforament. Més informació a l'Instagram de Miqui Puig.
3: És una crida a tots els Pista de Fusters. Volem que vingueu a ballar Empúries amb en Robert, la Clàudia i servidor. Sereu benvinguts, veurem, brindarem i celebrarem que hem passat un any més ballant la pista. Primer ho vam fer a casa a l'Ametlla, després ens en vam anar al Perelló i ara és l'Empordà qui en rebrà. Ets a la pista, ell és Momo i ha aconseguit que el gran Marcos Valle canti Morena amb ell.

0: darrere de Momo, Marcelo Frota, el seu disco Tum Tum Tum, ple de col·laboracions com Nina Miranda, el Piano Roads del mestre Marcos Valle. Us en recordeu que us vam invitar als Pistes de Fusters a veure la Barcelona? La llegenda que no s'esgota d'un home que sembla tocat pels déus. Marcos Valle en aquest Morena de Momo. Visca les reedicions i els segells que les fan possibles. Altercat, un segell en mig camí de Tarragona i de Berlín, ens porta aquest candón de llamada de la banda. Els baguls de la música sud-americana que no s'esgota.
1: Quan el rellotge marca les 8, el cos et demana Pista de Fusta.

El 1979, el músic d'Uruguai Rubén Rada arriba a Buenos Aires i col·lisiona amb la banda músics argentins, fanàtics del jazz, el rock i, com no, del seu folklore. Aquest com Don Bellamada és senzillament una orgia de tambors i el mig se sent com bufa la cinta. Transferit de les cintes originals, pots tenir aquest disc de la banda a través del segell Altercat. I això no s'esgota. Es diu Pejoquín. Això es diu Bajogana.

0: I si em sona Brasil ara mateix, Pecotjin, no baile de dojin, ball del carrer, electrònica bruta, que sense el que hem sentit abans del 79 no tindria sentit. Així ens és la pista.
1: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT. Qui no balla, no es diu. Pista de fusta, amb Miqui Puig.
0: I aquesta és la llegenda de Mike D, un dels membres dels Beastie Boys.

Make Me, un dels Beastie Boys. Un home que va escriure i que va canviar la música, almenys per servidor. Torna amb un disc que es diu Thank You, agraint la música, gravat a casa per passar-s'ho bé amb els amics i sortint de gira amb el seu fill i una potoleia de canella jove que li deuen tot a en Mike. Through Colors, Mike D fent una cosa digna, no, més que digna, perquè s'apuntin tots aquests que volen anar a festivals i petar-ho i mesuren les cançons segons l'audiència, els likes o els subidons. Aquest és el Ticket Phantom de Virage Zero. Música d'ara. Nova, seductora, molt per la pista.

0: signada per Nicodemus, el de Nova York, amb el seu rumba Tobacco Run, amb un remix de Bengo Mori, que no deixa espai perquè descansis.
1: Aquí no hi ha descans, només ballar, suar i somriure. Cada vespre hi ha ball al Pista de Fusta. La sessió diària que converteix el sofà en pista de ball. Amb Miqui Puig, la secta del ball té sacerdot.
2: Pista de Fusta presenta un ball de tarda al mar. Et convidem a celebrar el final de temporada el diumenge 12 de juliol al restaurant Breta de les Ruïnes d'Empúries. Amb els sets de Robert De Palma DJ, Clàudia Guisi i Miqui Puig als plats. Diumenge, 12 de juliol, de les 6 de la tarda a les 10 del vespre. Entrada lliure fins a completar aforament. Més informació a l'Instagram de Miqui Puig.
3: Pista de Fusta Dance Club.

Quilòmetre Zero. És la música de Free Dust. La banda d'en Daniele té nou disco i es diu Voyager. Alguns singles han arribat, però a mi m'ha cridat l'atenció aquesta Your Love Fuels Me Up. El teu amor em dona energia. M'encanta Free Dust i el seu Voyager. Baxter Dury, el seu Alberoni, no deixa de produir música. Ara són remixes, ara és el Kubla Khan, amb aquest remix de Paul Epworth. La pista crema, i en Baxter ho sap.

0: de cara barraca. Si ens és aquest remix a Paul Epworth per picar de mans, per tornar-te boig i per sentir l'enveja que sento de que li quedin tan bé els tratjos en en Baxter Dury, el fill d'Ian Dury, el nen que sortia a la portada del mític disco del pare. No para de fer música interessant, desvergonyida i que ens flipa. Un remix que ha tornat per aclamació popular és el Cool Be Forever d'en Joshua Hydehen. En Prince Thomas fa una animalada.
1: Hold the elevator for the older. I live three floors up, he's won over. Best order of business.

0: Definitivament, la música d'en Joshua Idahan ha sigut una de les músiques que més m'han agradat en aquesta temporada. Could Be Forever, amb aquest remix de Prince Thomas, és senzillament una piconadora, una d'aquelles peces que manté l'esperit del ball a dalt de tot. Quin goig compartir-ho amb vos.
1: Pista de fusta Dance Club.

0: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT amb Miqui Puig.
1: Som a final de temporada. Però les novetats segueixen tocant a la porta. Jaime Rosa i el seu walk. Em flipa com camina aquesta cançó. Espero que tu també et flipi igual.

Jamie Russell, el productor de Margate, mirant al mar amb aquest walk, aquest EP que acaba de construir, senzillament mel en boca. M'encanta dir mel en boca. És una d'aquelles tonteries que em vaig inventar algun dia i que formen part ja de la nomenclatura de la pista. Músiques que ballen i que tornen perquè us han agradat. Pianos House, veus que ens porten. I Lars Devstein, Lost in Music. Piquem de mans, pista.

0: l'enèsima cançó que parla de com ballar. Ens influeix en el cos, a cap, a peus, a malucs, a mugrons, a entrecuix. Tot ens excita quan la música és part d'aquesta orgia. El meu nom és Miqui Puig, Miqui Puig als plats, i cada tarda, de dilluns a dijous, caps de setmana, dissabtes i diumenge, només amb el descans del divendres, som la discoteca Dicat, la pista de ball de la única emissora inquieta. Final de temporada, on us volem venir a veure, que ens vingueu a veure en una festa única i exclusiva de la cara us dono la informació i que us ha de servir per demanar als avis que us cuidin la canalla, els pares que us portin fins al nostre ball de tarda.
1: Pista de Fusta presenta un ball de tarda al mar. Et convidem a celebrar el final de temporada el diumenge 12 de juliol al restaurant Breta de les Ruïnes d'Empúries. Amb els sets d'en Robert de Palma DJ, Clàudia Guisi i Miqui Puig als plats. Diumenge, 12 de juliol, de les 6 de la tarda a les 10 del vespre. Entrada lliure fins a completar aforament. Més informació a l'Instagram de Miqui Puig.
0: Us esperem allà. Ballarem junts, xalarem i ens farem abraçades. Sempre és bo acabar una sessió de la pista amb un clàssic, amb la Candy, la Staton, amb el seu Hallelujah Anyway i aquest remix que Powerl i Davos han fet, un talla i enganxa meravellós per fer-nos més feliços. Sigueu feliços, ballem.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.
5: Escoltes, ICAT. Bits per minut, amb Òscar Broc.
6: Benvinguts a Bits per Minut, el programa de música electrònica dedicat. Com anem, família? Soc l'Òscar Broc, amb el banyador ja i les ulleres de sol posades. I amb la companyia del sempre, de l'inestimable, de l'amic José María Campillo, des de la cabina de so. Abans d'engegar el motor d'aquest programa, el de sempre, recordeu que teniu tots els programes de Bits per Minut al web i a l'aplicació per a mòbil dedicat. I també, evidentment, tot a la plataforma digital 3CAT. Família, avui tenim un programa dels grossos. És l'última sessió de música de ball abans d'agafar unes més que merescudes vacances. I per deixar-ho tot ben, ben amunt, jo crec que no hi ha res millor que la música house, el gènere electrònic més calent, el groove que més s'agraeix quan vas a la platja o quan vas a la piscina. Així que ja ho sabeu, avui, a Bits per Minut, tenim el house de l'estiu. I vinga, va, arrencarem ja aquesta sessió amb un hit com una casa de pagès, cortesia dels Reis del House de Nova York. Des del barri del Bronx, Martínez Brothers amb la cançó Rizla. Comencem ja, Bits per Minut.

house dels últims 20 anys. I continuem amb més house per les vacances, ara amb una llegenda d'aquest gènere que si es presentés a l'alcaldia d'Eivissa jo crec que guanyaria segur. És l'Eric Morillo amb la cançó Colombiano.

una llegenda del house, és l'Eric Morillo. I passarem ara a un grup que ho peta amb molta, molta força, combinant música house, música pop i altres influències inesperades. Són els Odeon and Fatso, acompanyats de Barney Bones. La cançó es diu My Temptation.

És el so house pop orgànic dels Owden & Fatso, molt en la línia de la següent artista que escoltarem, la britànica Jada G, una DJ i productora que està en el seu millor moment, i ho demostra amb aquesta novetat que per mi és una autèntica delícia. Jada G, la cançó es diu All Day.

0: Ritmes líquids. Greus impossibles. Efectes psicodèlics. Bits per minut, amb Òscar Brock. Escoltes i cats.
1: Avui celebrem l'arribada de les vacances amb el House de l'estiu. Una selecció amb el millor House dels últims anys i algun clàssic que sempre és benvingut. La festa a la sorra continua i continuem amb el duet LF System. Són d'Escòcia, però porten l'escalfor del House a les venes. Dels LF System, escoltem la cançó.

Sonen molt i molt bé aquests escocesos. És el groove, és el house dels LF System. La música, ja ho sabeu, no s'atura mai aquest programa a Beats per Minut, així que continuem amb més house, amb més música de ball, amb un track que es va publicar l'any 2016 i que ho va rebentar. El mèrit és del nord-americà Static Revenger, la cançó Happy People.

És Dan White, alias Static Revenger, amb aquest house lluminós i house funky que et posa les piles a qualsevol hora del dia. I ens quedem als Estats Units, concretament a Chicago, al bressol del house, per escoltar una de les seves divinitats actuals. És l'arxiconeguda Honey Dijon. De la Honey Dijon, escoltem la cançó.

I de la reina del house actual, la Honey Dijon, saltarem a un veterà, un dels productors de house, jo diria, més influents dels últims 30 anys. És el Harry Chuchu Romero, des de Nova Jersey, amb una cançó que es diu Don't You Want Some More.

0: Els déus de la música electrònica tenen un nou punt de trobada a la ràdio. Beats per minut, amb Òscar Bro.
1: Com fem cada any a Beats per Minut, acomiadem la temporada amb un festival de house, una sessió on predominen els noms actuals, però també alguns veterans. De fet, a la següent cançó s'ajunta la mare de la música pop, Madonna, la reina de la música pop actual, Sabrina Carpenter, i la reina del house actual, la Honey Dijon, que fa una remescla brutal del hit Bring Your Love.

Madonna, Sabrina Carpenter i Honey Dijon juntes. Res, no podia sortir malament. I continuem, ara amb més house de regust clàssic, però publicat actualment amb un productor i un cantant canadenc que m'encanta. Es diu Lost Boy Jay, un artista que honora les arrels del house des d'una mirada molt actual. De Lost Boy Jay escoltem la cançó Come Get This Love.

des de Toronto, el talent de Lost Boy Jay, un dels noms forts del house pop actual. La festa continua més viva que mai aquí a Beats per Minut, especialment ara que arriba Prospa, un dels grans duets de l'escena de clubs del Regne Unit. Unes màquines de fer hits per la pista de ball, hits com aquest.

0: House, techno, bass, ambient, tot l'espectre electrònic a bits per minut amb Òscar Broc.
1: El house és festa, és celebració, és evasió, és sexe lliure i bona música. I avui volem celebrar les vacances amb una sessió plena de hits de house que m'encantaria que us emportéssiu aquest estiu allà on aneu. Hits com aquesta meravella del brasiler Moshak, que ha agafat una cançó de Nina Simone i

país de moda refent per la pista de ball una cançó de la grandíssima Nina Simone. El house continua cremant-nos a les mans, així que ara farem un gir llatí per remullar-nos, per refrescar-nos amb el house passional de Fonti. La cançó de Fonti es titula Cada bé.

ja deixem enrere per rebre la següent cançó. Segur que la coneixeu si teniu una edat. Jo crec que l'heu ballada segur. Ara ens arriba en versió actualitzada per les noves generacions gràcies a una remescla de Not Without Friends. L'autor és Spiller, la cantant és Sophie Elix-Bextor. La cançó, Groove.

0: Sents el ritme a la caixa toràcica? Sents els greus a la pista? La millor música de ball a bits per minut.
1: Sessió de house molt calent perquè agafeu les vacances amb el millor gust de boca. I continuarem el viatge cap a l'estiu amb el house espiritual de Ministers de la Funk i la veu de la gran diva, la Jocelyn Brown. Mark Knight s'encarrega de fer la remescla. La cançó es titula Believe.

i no ens mourem d'aquest grup tan espiritual perquè ens volem quedar a la pista de ball. Volem deixar-nos emportar per la veu profunda, per la veu hipnòtica que sona a la següent cançó. Una cançó que firma el britànic Alex Carlos, un dels nous valors de l'escena britànica. De l'Alex Carlos escoltem una cançó que es diu Rhythm of the Heart.

Increïble aquesta Rhythm of the House del britànic Alex Carlos. I continuem sense aturar-nos, sempre amb la música posada, perquè estem en companyia dels millors, dels més grans, com és el cas del britànic Pausa, una de les veus més originals que ha donat l'actual house britànic. De Pausa escoltem la cançó On the Move.

I amb el britànic Pausa ja arribem als últims minuts d'aquesta sessió. Com sempre, abans de posar l'última cançó, recordeu que teniu tots els programes de Beats per Minut al web i a l'aplicació per a mòbil Dicat i també, evidentment, a la plataforma digital 3Cat. Un servidor, l'Òscar Broc i el José María Campillo, des de la cabina de so, us enviem una forta abraçada i us deixem amb la millor remescla que han fet mai, els Daft Punk. És una cançó de Scott Grooves que es titula Mothership Reconnection. Insisteixo, remescla de Daft Punk. Amb ella ens marxem. Bones?

0: Bon Hunter, amb Raúl Hinojosa.
1: Ei, hola, què tal? Com estàs? Jo feliç de donar-te la benvinguda a una nova edició del Song Hunter.
0: De l'anglès, caçador de cançons. Song Hunter, el caçador

0: moltes gràcies per sintonitzar iCat. Moltes gràcies per connectar amb el Sound Hunter, un espai a la ràdio pública catalana que remena el sotabosc de les escenes musicals a la cerca i captura de boniques cançons.
1: Sound Hunter, les millors captures sonores des de l'underground.
0: I avui, que tanquem temporada i entrem en mode vacances, hem preparat una selecció musical que et faci companyia durant aquest merescut descans estival, si és que en tens, i si no, perquè t'ajudi a passar millor la calor. Aquesta és la playlist de vacances del caçador de cançons, d'iCat.

0: arrenquem aquesta playlist d'estiu amb una cançó que té un punt perfecte per començar un viatge sense pressa. Juana Everett, amb la complicitat de Dylan DeBlanc, que ens parla de perseguir allò que volem, d'anar fins al final. Comença la playlist d'estiu 2026 del caçador de cançons Dicat amb aquesta Whatever It Takes, de Juana Everett.
1: Song Hunter a Icat.
0: Passem a un altre tipus de record, els que guardem en una fotografia, com la que surt el tema de La foto que guardo, de Cómo vivir en el campo.

Bé, la foto que guardo, com vivir en el campo, hi ha cançons que són com mira un àlbum de fotos un vespre d'estiu. Moments petits, persones que ja ni són, jocs que encara ens acompanya. Seguim aquesta ruta estival amb una proposta delicada i especial, el Leon Gallagher i el seu Ahara.

0: Song Hunter, descobrint cançons.
1: Seguim a la sintonia d'ICAT, seguim al Song Hunter i després de la música de la El León Gallagher afegim una cançó més a la nostra playlist de l'estiu 2026. Ja està aquí, El Verano, de Johnston.

0: Viernes, una de les descobertes de la temporada aquí al Sound Hunter, Gran Hermana i el seu meravellós pop lo-fi de melodies.
1: Sound Hunter, escanejant el sotabosc de les escenes musicals amb Raúl Hinojosa.
0: Continuem amb una playlist feta de moments i ara viatgem fins a un any concret, una petita càpsula de temps sonora. The Standby Connection ens porten fins al passat recent amb 2024.

0: L'estiu també és descobrir paisatges nous, deixar-se sorprendre i perdre's una mica. Hill ens proposen una immersió sonora amb una cançó que té alguna cosa d'hipnòtica. White Fumata.
1: Son Cantar amb Raúl Hinojosa, el caçador de cançons d'ICAT.
0: I després d'aquest parèntesi més atmosfèric, tornem a les històries amb noms i cognoms. Nico Roig convida Joan Colomo per compartir una cançó plena d'ironia i sensibilitat. Un duet impossible de passar per alt. Ets un colom. Nico Roig i Joan Colomo.
2: Quantes cançons s'han fet amb aquests acords? Milions s'han fet, milions. I quants cops t'has dit que ho deixaries tot? Milions de cops.

Ets un colom, Nico Roig, amb Joan Colomo sonant el Son Hunter d'ICAT. L'estiu és també un moment per obrir finestres, mirar cap endins i deixar que les emocions surtin. Elena Jaquet ens convida a fer precisament això amb Unfold.

0: Unfold és una de les noves de l'Helena Jacquet, una artista barcelonina que va passar fa un temps al programa per presentar-se i presentar-nos la seva música. Recorda que sempre pots recuperar l'entrevista que li vam fer i, de fet, tot l'històric del programa a la plataforma 3CAT.
1: Songhunter, el caçador de cançons d'ICAT. Amb Raül Hinojosa, a la caça i captura de boniques cançons.
0: I quan arriba aquesta època de l'any, sovint recuperem aquella espurna que durant la resta de l'any queda una mica amagada. Víctor Partidor ens parla d'aquesta energia interior amb That Inner Spark.

0: Seguim avançant en aquesta selecció d'estiu amb una cançó que sembla feta de records, pols i petites traces del passat. The Lovely Basement i el seu Dust Patterns.
1: Song Hunter, descobrint cançons.
0: Les nits d'estiu tenen alguna cosa màgica. Mirar el cel, perdre's en una conversa, deixar que el temps passi més lentament. Eva Fort posa paraules a aquesta connexió amb la lluna. Words for the Moon.

aquesta és Seba Ford i el seu World for the Moon. I d'un cel d'estiu viatgem fins a París, una plaça, un record, una postal sonora. Ran, ran, ran, ens porta fins a la Place d'Ivoire.

0: porta.
1: I aquesta és la Plage Dibuix de Run, Run, Run. Les vacances també tenen aquesta contradicció. A vegades marxem molt lluny, però mantenim a prop allò que estimem. Yugi Valverde ho resumeix en una frase: tan lluny, però tan a prop.

0: Continuem el Son Hunter i continuem parlant de llocs on ens sentim a casa. Espais físics, però també emocionals. Everybody's and His Tragedies ens obren en aquesta cançó la porta de nostra casa.
1: Son Hunter, amb Raúl Hinojosa.
0: I aquesta playlist d'estiu també té espais per a paisatges més propers, per a aquells jocs que formen part de la nostra memòria col·lectiva. Marvin Delacroix ens transporta fins al Tibidabo.

ara baixem del Tibidabo de Marvin de la Croix i abans de tancar edició arriben Hidrogeners amb la seva manera única de jugar amb el pop, la ironia i la imaginació i ara amb els poemes d'Álvaro Pombo. Yo dije la verdad. Hidrogeners.

0: I arribem al final d'aquesta selecció de vacances del caçador de cançons dedicat a una playlist pensada per acompanyar carreteres, postes de sol, tardes sense rellotge i tots aquells moments que fan especial l'estiu. Per tancar-la, un artista que sap convertir les emocions més petites en grans paisatges o en focs artificials. Ella és en Andreu, revisitant el tema d'Antònia Font, titulat Focs Artificials. I amb ella et deixo. Que tinguis un molt bon estiu. Salut!
1: Ses muntanyes, ses hotels, una campana, ja sé, és un lo que fa sa matlle. Ses retxes d'or...

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.
5: Escoltes, ICAT. El Fotimer, amb Àlex Torío.

Hola, amics, benvinguts al Futimer, un programa que arriba al final de la seva sisena temporada. Bé, cinc i mitja, perquè vam començar a mitja temporada 2021. I ho fem amb un artista que encara no havia sortit en aquests gairebé 250 programes, el genial Prince. Algú que es va inventar realment un so propi en una època on el senzill era sumar-se a les modes, i ell el que va fer és convertir-se en una. Però recordo, per exemple, a George Michael parlant d'una cançó del seu genial Faith, dient que havia estat un intent fallit d'assemblar-se a Prince. El disc d'avui és l'estrena pública, podríem dir, de la genialitat del músic de Minneapolis. És la seva sisena publicació i és la primera vegada que potser sonava d'una forma tan personal. I tot i ser la banda sonora d'una pel·lícula d'igual títol, funciona perfectament com a simple àlbum. La pel·li aquesta, la crítica considera que no és una gran pel·lícula, però tampoc horrible. Ara, que el director després dirigís Tango i Cash ha de fer desconfiar. Parlem, si no ho havíeu endevinat encara, de Purple Rain, del 1984, que va guanyar fins i tot l'Oscar la música en una categoria que ja no existeix, millor banda sonora de cançons fetes expressament per una pel·lícula. L'Oscar més tradicional de banda sonora el va guanyar aquell any Maurice Jarre per Passatge a la Índia. A veure, la característica d'aquestes cançons, d'aquestes nou cançons que formen Purple Rain i que marcaria la carrera de Prince en endavant, és la complexitat. Amb un rerefons funk i una base rítmica d'instrumentació electrònica, amb aquelles caixes de ritmes tant de l'època, doncs ell va afegint capes d'instruments analògics i electrònics, moltes vegades incorpora frases secundàries, frases llunyanes en un altre espai, veus que et poden portar cap al gospel, com tan típiques del soul també. El mateix Prince fa veus a diferents profunditats. Les cançons tenen sovint molts canvis, estructures complexes, però en aquest cas, en aquest disc, aquestes cançons són imaginables, tocades d'una manera més tradicional. Ja es diu que és el disc més accessible de l'univers Prince, amb melodies que es poden seguir amb una, diguem-ne, simetria. Aquest disc, en era ubicat en el seu moment, no, any 84, MTV incipient, va col·locar Prince com un dels grans noms del moment, sobretot al seu país, on hi havia la lluita contra Michael Jackson una mica més equilibrada. A Europa no hi havia color, una mica com la Pepsi i la Coca-Cola. I a Europa tothom coneixia més a Michael Jackson. I Prince va ser una mica per a gent més entesa, no a Europa i a la resta del món. Aquesta banda sonora comença amb Let's Go Crazy, que va ser el segon single del disc, que es va publicar a l'estiu d'aquest 84 i va arribar al número 1. I es diu que Prince és l'únic artista que alhora ha tingut una cançó al número 1, un disc sencer al número 1 i una pel·lícula al número 1, perquè ell també hi sortia a la pel·lícula, era l'actor principal. Aquesta Let's Go Crazy que hem escoltat comença amb una mena de sermó electrònic que ens adverteix que tornar-se boig, caure en la temptació, ens pot fer pujar a l'ascensor que només baixa, entenem que baixa cap a l'infern. Si tenim en compte que sempre hi ha hagut en la música de Prince també una certa voluntat espiritual, filosòfica, dintre dels seus vicis també, dels seus... Bueno, vicis és una paraula una mica oberta. Les seves manies, els seus gustos. La segona cançó és Take Me With You, aquesta U escrit amb la lletra U majúscula, aquesta cosa que era també molt típica d'ell. Potser és la cançó més pop del disc i bàsicament convida algú, a una parella, a viure una aventura plegats. La canta en duet amb Apolònia, que és també l'actriu que fa de cantant a la pel·lícula.

En tercera posició trobem una de les balades del disc, que és The Beautiful Ones. És una cançó sobre gelosia. Ja parlarem més endavant de l'argument de la pel·lícula i s'entendrà una mica la posició que ocupa. Temps després es va saber que aquesta cançó l'havia escrit pensant en una persona concreta, en una corista seva, Susanna Melvoin, que és la corista del seu grup The Revolution, i germana bessona de la seva famosa guitarrista Wendy Melvoin. Susanna tenia un nòvio i Prince la volia convèncer que el deixés per anar-se'n amb ell. Prince es sap que era bastant fucker. La cançó és molt espectacular, la pujada final, però jo diria que aquí és on més trobes a faltar que la bateria no sigui analògica i que sigui la caixa de ritmes la que vol donar aquesta potència final.

0: Si obres el llibret del CD, en el meu cas, i veus els crèdits, veus que en aquesta cançó Prince hi toca tot en solitari. Això encaixa una mica amb part de l'argument de la peli, que és l'artista egoista, en principi. Després ho acabarem de comentar. Per mi el punt més fluixet del disc és la quarta cançó, Computer Blue, on també hi podem intuir el Bowie de l'època, en la meva opinió. Però què diríem? Qui s'inspirava en qui? Potser més aviat Bowie en Prince.
1: Wendy? Yes, Lisa. Is the water warm enough? Yes, Lisa. Shall we begin? Yes, Lisa.

Computer Blue tracta sobre l'aïllament d'algunes persones de la societat utilitzant les computadores dels 80, els Spectrum, els Amstrad, els MSX, que eren una font de distracció del món. Personalment ho reconec, jo tenia 10, 13 anys quan van regalar-me un MSX i m'ho vaig pensar molt, molt bé jugant al Vampire Killer o al Metal Gear, per exemple, i em passava hores jugant als jocs i no feia altres coses, no feia molta vida familiar. Però que poc imaginàvem on seríem 40 anys més tard, no? Si allò era perillós, el que estem fent ara, no sé com qualificar-ho. Es veu que aquesta cançó, Computer Blue, era molt més llarga dels 4 minuts que va acabar durant, i el problema és que no cabia en el format físic de l'època, fos vinil o casset. Així que la van haver de retallar moltíssim. Es veu que hi havia un solo que estava bé, en tot cas ens l'hem perdut. Seguim amb una cançó amb una importància històrica, més política que musical, potser, que és Darling Nikki. Perquè aquesta cançó, potser heu sentit parlar, o alguna vegada ho he explicat en un altre programa, però no dient que era aquesta cançó en concret, la dona d'Al Gore, que molts recordarem pel seu intent de ser president, i va ser vicepresident amb Clinton, no? I la seva dona, en aquella època més joves, Tipper Gore, també demòcrata, per tant, li va regalar a la seva filla d'11 anys la banda sonora de Purple Rain. Suposo que atreta per la preciosa cançó que li dona títol i que a tots ens va enamorar. I el cas és que enmig del disc es troba aquesta cançó número 5, que la lletra comença dient que Prince es troba aquesta tal Nikki masturbant-se amb una revista al hall d'un hotel. Clar, la senyora Gore no s'ho esperava, la nena tampoc, igual van haver d'explicar-li coses. No se solia ser tan explícit llavors en el mainstream, perquè Zappa deia coses pitjors 20 anys enrere, i això la va impulsar ella a fer una campanya contra aquestes lletres, aquesta campanya que volia fins i tot prohibir tot això. Bueno, va acabar amb l'acord de posar aquesta etiqueta que molts tenim, alguns CDs on encara surt, de Parental Advisory. I Frank Zappa, precisament, hi ha moltes compareixences seves a comissions explicant que això és censura, etc. Bé, no, la veritat és que prefereixo aquestes etiquetes en els CDs, perquè no li passi això a algú, que no el que passa quan pots una pel·lícula segons quina plataforma, com Netflix especialment, que avisen que hi ha un suïcidi i dius, hòstia, això és un spoiler, això que vol dir que es matarà algú, qui deu ser, o encara pitjor, ja diu, advertència de que surt gent fumant.

0: Un fotimer de discos que hauries d'escoltar abans de morir, amb Àlex Torío.
1: L'altre dia vaig veure una entrevista amb Billy Gibbons, el genial líder de ZZ Top, explicant que va conèixer de casualitat a Prince una nit d'insomni en un restaurant amb gana de matinada i se'l va trobar. I van estar parlant una estona, es van reconèixer mútuament, i Gibbons li va preguntar com has fet el solo de guitarra que obre When Doves Cry, que és la propera cançó que escoltarem. I Gibbons deia la seva genial cançó When Doves Cry. I trobo que és molt interessant que algú que podríem qualificar de tan purista com Gibbons reconegués el talent de Prince. És una qüestió significant. Prince li va contestar que no té ni idea, que el va improvisar i que no el tornaria a fer mai més igual. When Doves Cry va ser el primer single del disc, va sortir el maig del 84, mesos abans de l'estrena de la pel·lícula. I també de vegades passa això, que és que When Doves Cry va ser la darrera cançó que va escriure i va acabar sent el single i va acabar sent de les més importants en altres discos de la història passat. Moltes vegades crec que té a veure amb dues coses. Una és el treball sota pressió. És famosa que Help és l'última cançó que van escriure pel disc Help, que no s'havia de dir així, i Lennon va voler... Lennon va escriure ràpidament aquesta cançó que al final li va donar títol i tot a la peli i al disc. I per altra banda, crec que a part del treball sota pressió també passa que estàs enamorat d'aquella última cançó que has fet i li acabes donant més importància i pot ser que sigui el single. Com a curiositat, Prince, que hi toca novament tots els instruments, no és que això ho faci a tot el disc, doncs aquí va decidir no posar-hi baix i no hi sona. La veritat és que algú tan tradicional com jo el trobo a faltar.

When Doves Cry tracta sobre el trencament amb la parella i penso que ara potser és el moment interessant per saber l'argument de la pel·lícula. Ja que no és una d'aquestes pel·lícules que és fàcil veure perquè les fan sovint a alguna de les plataformes com passa El coleccionista d'amantes o Sin perdón. Purple Rain, la pel·lícula tracta d'un jove músic que té una vida familiar complicada amb un pare amargat, maltractador. El noi vol ser músic, ha començat a ser-ho, i té la seva banda, que és The Revolution. I toquen habitualment en una sala. El pare, de jove, havia estat músic, però ara ja no toca música i és un senyor amargat que maltracta la dona i el fill. El noi coneix a una cantant que ha arribat a la ciutat per intentar triomfar i s'enamora, però ell és molt gelós, imita comportaments del pare i acaben barallant-se. Musicalment, un nou grup li guanya terreny en aquella sala de concerts i ell es planteja deixar la música. Llavors pensa, ostres,

de fent com el meu pare, i en un moment donat descobreix el passat musical del seu progenitor i se n'adona que aquell home havia fet música molt bona i no vol que ell li passi el mateix. Per tant, decideix fer un altre concert. Decideix, a més, canviar d'actitud respecte als companys de banda i no voler ser ell l'estrella única i donar-li veu, també. Llavors, el concert aquest que fa com de redempció és el final de la pel·lícula i acaba amb un final una mica obert, no? Un futur més prometedor. Això ho dic ara perquè les tres darreres cançons de la banda sonora són el concert aquest final. La primera d'elles és I Will Die For You, una cançó ballable a l'estil Prince, amb superposició de ritmes de la caixa, que ens parla sobre aquesta redempció, que vol deixar enrere l'egoisme.

Aquest tall tan brusc és perquè estem posant els talls d'intervenció on hi ha continuïtat en el disc, que és també això, el concert que fan a la pel·lícula. La cançó és, la següent cançó és Baby I'm a Star, on el cantant manifesta la seva confiança en que, tot i que encara no se'l reconeix, ell ja és una estrella, ell sap que el que fa està molt ben fet i que un dia serà famós.

I arribem a la novena i darrera cançó del disc, que és la genial Purple Rain. I és la cançó que en l'argument de la pel·lícula és el canvi d'actitud definitiu, deixar enrere l'egoisme i decidir, d'alguna manera, estimar el món estimant la gent. Molta gent estaria d'acord en dir que Purple Rain és una de les millors power ballads, no? Aquestes balades que tenen força, és a dir, no estem parlant de cançonetes íntimes, com si fossin les balades heavy, no podríem dir. Però jo diria que aquí hi ha una qualitat espectacular, que és la guitarra de Prince. Jo diria que és un dels millors solos de guitarra que he sentit mai. Jo tinc aquest record, quan era petit, de... Clar, quan va sortir això jo tenia 10 anys i recordo la sorpresa d'aquesta melodia tan maca que va fent la guitarra, i quan torna i quan canvia, i després quan seguia amb aquells coros que fa. Una cançó espectacular per acabar el disc. Aquesta cançó, tot i ser tan evidentment un èxit anticipable, va ser el tercer single del disc i va arribar a les llistes del top 10 a mig món, no exagero, eh? Fins i tot a una Espanya que començava a despertar una mica i a incorporar-se a les tendències mundials 9 anys després de la mort de Franco. També va arribar a certes posicions de la llista, no sé si en algun moment va ser número 3, i això, clar, a l'època de la movida madrilenya, en la música, hi havia una altra actitud, no? Jo crec que l'emoció d'aquesta cançó transcendeix el pas del temps, perquè ja té 42 anys i no és fàcil que una música com la de Prince, que està molt ancorada a una època, no sempre tota la música de Prince té aquesta capacitat. Aquí jo crec que hi ha aquest equilibri entre la seva voluntat de fer coses complicades i de vegades estranyes, i també apropar-se al públic. Això és aquesta atemporalitat que ha estat l'esperit d'aquest programa, que de moment acomiado amb l'esperança de retrobar-nos, però no puc garantir. Fins la propera.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: No sé per què, perquè trobo tan preciós i a la vegada, és curiós, i a la vegada com que em fa amb bona mica de respecte. Les coses normalment no... Les coses que duren no te les dona ningú.
1: Tu has despullat per la casa pel costat de la piscina.

0: és el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.
4: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, què et dec? Ells volen beef, bistec. Jo només vull xecs.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga.

era tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert, que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,